0: Inside something there is a rush of greatness. Who knows what stands in front?
1: Quina meravella que ens porta totes les setmanes el nostre escriptor de capçalera, a qui agraïm una setmana més que ens hagi acompanyat. Gràcies, Víctor, i fins la propera.
2: Fins la propera.

0: agafeu-vos bé a la cadira i, per què no, potser agafeu també alguna coseta de picar, que de menjar en parlarem. I és que avui viatgem fins a l'albada dels temps de la televisió privada al nostre país. Directament aquella Telecinco primerenca de colors cridaners, cuines impossibles i presentadors que semblaven sortits d'una revista satírica. I és que parlem d'Entre platos and el juego, un concurs de sobretaula que va intentar convertir l'hora de la migdiada en una festa gastronòmica amb humor, caos i molt d'ofici televisiu.
1: Ahora tiene una cita diaria con Juanito Navarro y la inconfundible Doña Croqueta.
2: Doña Croqueta, esto empezamos siempre a las dos. Mire la hora que es, mire la hora que es.
1: Si quiere participar en este concurso gastronómico,
2: dele al zumbador.
1: Escriba al apartado de correos 78009 de Madrid.
2: Pueden llegar ustedes a ganar 150 millones de pesetas.
1: Entre platos anda el juego. De lunes a viernes a las 14 horas, un otoño de oro en tu pantalla, amiga.
0: El programa va arribar a la graella de Telecinco l'octubre del 1990 i s'hi va mantenir fins al juny del 1993. Era l'adaptació espanyola d'un format italià, Il pranzo è servito, i el seu objectiu era tan senzill com aparentment innocent, fer preguntes sobre gastronomia mentre els concursants giraven una ruleta en forma de plat gegant. Allò que sobre el paper semblava un joc didàctic, a la pràctica es convertia en un espectacle delirant que barrejava cultura culinària, humor estrafolari i

i una teatralitat molt pròpia de la televisió d'aquells anys. La mecànica del concurs no tenia gaire secret. Els participants competien en proves relacionades amb el món de la cuina, amb preguntes sobre ingredients, plats tradicionals o costums gastronòmics. El centre de l'escenari era una gran ruleta circular decorada com si fos un plat de porcellana que decidia les categories de cada ronda. El premi, en lloc de ser un gran talonari o un viatge a Cancún, era un plat signat, un trofeu tan domèstic com simbòlic. No era un programa pensat per canviar-te la vida, sinó per fer-te passar l'estona amb un somriure mig incrèdul. Ara bé, el que realment feia especial Entre platos anda el juego no era el format, sinó els seus presentadors. El cap visible era Juanito Navarro, que interpretava el personatge de Don Ciruelo, un cuiner simpàtic, rondinaire i molt televisiu. Però el contrapunt que donava vida al programa era Simón Cabido, disfressat de Doña Croqueta, una turista nord-americana extravagant, amb accent impossible i un sentit de l'humor directe i desvergonyit. La química entre tots dos era el veritable motor del concurs.

0: Sorpresa, ¿qué plato nos trae hoy Doña Croqueta? ¡Doña Croqueta! ¿Cómo está?
1: ¿Sabía yo de un
0: Navarro? Tal caer.
1: ¿Usted sabe?
0: Sí.
1: ¡Wow! ¿Usted sabe el plato que es porque me ha dado dinero? Visto manchado.
0: ¡Ah! Manchego. ¿Qué manchado? Visto manchego.
1: Sí. ¿Usted no sabe lo que ha pasado en mercado?
0: ¿Qué le ha pasado?
1: Increíble.
0: ¿Le ha quitado algo?
1: Me ha visto a Marta Chavarri. Y la ha visto entera porque va enseñando todo.
0: Sí,
1: esto es calabacín.
0: ¿Sé por qué le gusta
1: tanto? Me gusta tocarle los botones.
0: Tóqueselos a cortina, fíjese usted. A propósito de botones, que es una cosa. Oye, ya, a que viene detrás mía, si lo sabía yo. ¡Ay, que la he cazado!
1: ¡Ay, me encanta!
0: Bueno, ¿habrá visto usted que...?
2: Navarro i Cabido no eren nous a la televisió. Venien de l'èxit dels anys 80 de programes com 625 línies... I això es notava en la seva naturalitat davant les càmeres. Don Ciruelo era el mestre de cerimònies, el que mantenia l'ordre dins del desordre. Doña Croqueta, en canvi, era pura provocació. Un personatge caricaturesc que feia bromes, comentaris fora de lloc i improvisacions que convertien cada missió en una petita bomba d'humor. En un concurs que podia haver estat massa previsible, la seva presència aportava frescor i una certa irreverència. Aquest estil encaixava perfectament amb la filosofia de la Telecinco de l'època, una cadena jove, atrevida i molt menys encotillada que la televisió pública. Entre platos en del juego s'emetia dins del magazín Telecinco Dígame, un contenidor que agrupava concursos, dibuixos animats i seccions de varietats. Era una televisió feta per entretenir sense complexos, i aquest concurs n'era un bon exemple. El rodatge del programa es feia en un plató fix, amb decorats que imitaven una cuina gegantina. Tot estava pensat perquè l'espectador tingués la sensació d'estar dins d'un menjador familiar una mica kitsch. Les olles penjaven, els colors eren vius i la ruleta dominava el centre de l'escena. L'ambient no buscava sofisticació, sinó més aviat proximitat i un punt de paròdia.
3: Qué bonito suena eso, maestro Pizero. Se llama Ernesto. Y Ernesto les va a explicar a ustedes cómo se hace una pizza para que ustedes luego la puedan hacer en casa. ¡Ernesto! ¡Que te llama Juan! ¿Cómo estás, Ernesto?
4: Muy bien, ¿estás bien? ¿Tranquilo?
5: Mucho calor.
3: ¿Tienes calor? Oye, el gorrito ese, yo tenía un gorrito y además tengo otro gorrito yo como este. Demuestra a la señora y al caballero cómo se hace eso. Acérquense ustedes ahí, acérquense para verlo. Ahí, y nos ponemos aquí.
5: Bueno, pues...
3: Luego le vamos a dejar de jurado, ¿eh? ¿Ha visto? Tracatra, tracatra, tracatra. Es bonito eso, ¿eh? A mí me gusta porque... Y cada vez más grande. Anda, toma, rúcula, la casa, tracatra. Anda, y dale que te pego, venga harina y venga chacataca, chacataca, venga dedos por arriba, ¿eh?
2: Parlant de paròdia... Hi ha un bon grapat d'anècdotes de producció, una de les parts més sucoses de la història del programa. Molts dels moments que els espectadors recorden no provenien del guió, sinó de les improvisacions constants de Cabido i Navarro. Doña Croqueta sovint desbordava el temps previst amb acudits que obligaven la realització a retallar altres parts del concurs. El programa, tot i ser un concurs, funcionava gairebé com un petit show d'humor en directe. Però el camí no va ser sempre fàcil. I és que el 1992 Simón Cabido va morir a causa d'un càncer de pell. I aquesta pèrdua va suposar un cop molt dur per al programa. Doña Croqueta no era només un personatge, era l'ànima còmica del concurs. La seva absència es va notar immediatament i va obligar la cadena a replantejar el format. Després de la mort de Cabido, Telecinco va intentar mantenir viu l'esperit del programa amb un relleu. El paper de l'acompanyant humorístic el va assumir Miguel Caiceo, que ja era conegut pel públic per altres personatges còmics dins de la mateixa cadena. Tot i la seva trajectòria, la química amb Navarro no va acabar de funcionar de la mateixa manera. El públic havia connectat amb la parella original i replicar aquell carisma no era gens senzill.
3: La carne no está mala, entonces hay pimientos amarillos, hay pimientos colorados, hay un pimiento rojo chiquitito, muy pequeñito, que es muy picante. ¿Cómo se llama ese pimiento?
1: Lo que me gustaría darme a mí con sí. Usted.
3: A doña Croqueta, que es una tía desperdiciada, lo que le gustaría es darse el pico, de piquillo, pimiento del pico o de piquillo, que es algo picante. Eso es lo que quería. El pico se la va a dar su manda. ¡Fuera! ¡Ay, hombre, venga! Pues sí que está.
1: Pero me está aprendiendo mucho porque me ha dado desayuno.
0: Sí.
1: Y con entibado.
0: ¿Entibado de qué?
1: Esto que se mete en...
0: Embutidos.
1: Porque bueno. Él es paciente.
0: Sí, claro, para ti tiene que tener una paciencia con usted para que le haga las comidas.
1: No, es paciente porque es de Badajoz.
0: No, es paciente.
2: Aquest canvi de presentadors va coincidir amb un moment de reorganització interna a Telecinco, que buscava renovar continguts i adaptar-se a una competència cada cop més forta. El concurs va perdre part del seu impuls inicial i, amb el temps, també Juanito Navarro va abandonar el projecte. El darrer tram del programa el va presentar Jordi LP, que va intentar mantenir l'essència del joc fins a la seva cancel·lació definitiva ja el 1993. Pel que fa a l'audiència, Entre platos en del juego va tenir una molt bona acollida en el seu primer període, sobretot per la franja de sobretaula, un moment del dia en què Telecinco apostava fort pels concursos lleugers i humorístics. No era un programa de grans xifres, però sí que es va convertir en un clàssic per a molts espectadors que el recorden com una de les primeres apostes gastronòmiques de la televisió privada a Espanya. De fet, es podria dir que aquest concurs va ser un precedent de la televisió culinària que vindria després. Abans que arribessin formats més seriosos o de talent culinari, Entre platos en del juego ja jugava amb la idea de la gastronomia que podia ser un entreteniment. Ho feia, això sí, des d'una vessant molt més humorística i desenfadada.
0: Perdónenme que voy a ver a una amiga, perdónenme. Bueno, permíteme que te voy a dar dos besazos. Mua, mua. No hace falta que... No, bueno, yo, porque es que está tu marido, que yo te diría, yo... Lo que pasa es que yo a ti te conozco antes de que tú conocieras a tu marido.
1: ¿Y
0: porque,
1: eso?
0: Hombre, claro, porque fíjate, yo me acuerdo cuando tú trabajabas con el niño Orihuela contigo, ¿te acuerdas?
6: Es verdad, aquella... cuando
0: Polizón es del cante... Todavía no había salido la Torre Arena...
6: Ya la cantaba en Price, pero todavía no la había grabado.
0: Pero la gente está pensando ahora diciendo, ¿cómo se conocen estos? No, es que a ti te tiene que conocer toda España. Digo yo ahora, por ejemplo, Marifé de Triana, ¿qué hay que oírse? ¿Qué hay que oírse? ¿Eh? ¡Oh, claro!
6: Gracias.
0: Mira. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Gracias. ¿Cuánto nos gusta a nosotros eso, no?
6: Bueno, hombre, yo digo siempre, y perdona que sí. Esto que acabamos de decir.
2: Un altre detall interessant és que Doña Croqueta es va convertir en un personatge icònic. Era irreverent, era exagerada, era una mica escandalosa, però connectava amb aquell esperit lliure de la Telecinco dels 90. Per a molts representava una televisió sense filtres, que no tenia por de riure's de si mateixa. Pel que fa al càsting de concursants, el programa apostava per perfils molt variats, des d'aficionats a la cuina fins a persones que simplement buscaven passar una bona estona davant de la càmera. La gràcia no era tant demostrar coneixements profunds, sinó participar en el joc i interactuar amb els presentadors. L'humor i la naturalitat eren clau. El fet que els premis fossin plats signats també diu molt de l'estil del programa. Era una manera de no prendre's massa seriosament a si mateix, de mantenir aquell to lleuger i irònic que caracteritzava Telecinco. Un premi modest, però molt simbòlic, que convertia el concurs en una mena de trofeu gastronòmic domèstic. Tècnicament, el programa tampoc no buscava innovacions espectaculars. Era una producció relativament senzilla, amb una escenografia fixa i una realització pensada per seguir el ritme de la ruleta i les intervencions dels presentadors. Però precisament aquesta senzillesa li permetia destacar per allò que realment importava, el factor humà i l'humor espontani.
0: Querido Antonio, ¿cómo estamos? Antonio Montiel, que yo siempre me hago un taco con estas cosas de unos...

0: paisajistas, otros son retratistas, pintores retratistas. Tú eres pintor retratista.
1: Pintor retratista, hago de todo, pero también, sobre todo, retratista.
0: Retratista, porque yo sé que tú, bueno, vamos, lo he visto, además tienes desde la Reina Sofía una galería de señoras importantes, muy importantes, que luego hablaremos de ellas.
1: Muy bien.
0: Porque lo primero que vamos a hacer es pedirte una ovación gorda y que... Mira, fíjate la ovación gorda. Te quería yo preguntar muy, muy brevemente, ¿cuál es de todas las mujeres que has pintado, cuál es la que tiene los ojos más bonitos?
1: Bueno, me pones un poco en un aprieto porque se pueden disgustar algunas.
0: Bueno,
1: pero sí. Podría decir, por ejemplo, Pepa Flores, que es mi musa.
0: Pepa Flores, que es tu musa,
1: Marisol,
0: de toda la vida. ¿Y la nariz?
1: Remedio Cervantes.
0: Remedio Cervantes. ¿Y la boca?
1: La boca, por ejemplo, Ana Belén, es una boca muy atractiva.
0: Ana Belén. ¿Y los pómulos?
1: Sara Montiel.
0: Sara Montiel,
1: eso
0: que
1: es.
0: No tiene nada que ver contigo.
1: No tiene
0: porque
1: nada que
0: ella
1: ver,
0: no, no se llama Montiel, pero tú sí.
1: Exactamente.
0: Exactamente. Y además sé que eres muy mal cocinero.
2: Amb el pas dels anys, entre platos en del juego, ha quedat com una petita joia nostàlgica de la televisió dels 90. Potser no va ser el concurs més famós ni el més premiat, però sí que va marcar una etapa molt concreta de la televisió privada. Aquella en què Telecinco s'atrevia amb formats nous, personatges excèntrics i una manera molt pròpia de fer entreteniment. És un exemple perfecte d'aquella època en què la tele es feia amb menys filtres i amb més ganes de sorprendre. Un concurs que, sota la seva aparença innocent, amagava un petit univers de personatges, anècdotes i moments que avui formen part de la memòria col·lectiva televisiva. I això és el que fa que Entre platos en del juego continuï sent recordat no tant per les preguntes culinàries o pels plats signats, sinó per aquella combinació única d'humor, de cuina i televisió que només podia existir en els primers anys 90.
3: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Doncs una setmana més, amb ganes d'aprendre molt de la història i fer-ho sempre de la mà de l'Òscar González. Òscar, benvingut una matinada més.
1: Molt bona matinada.
0: Doncs a veure, amb ganes de que ens expliquis cap a quin període anirem, cap a on anirem. Avui em sembla que estalvio benzina,
1: estalvies força benzina, perquè avui, mira, no sortirem Barcelona més o menys.
0: Molt bé.
1: Al voltant, com a molt Barcelona, diria jo. Ens anem tot just fa 50 anys.
0: Fantàstic. Saps què passa? Que tinc la Tardis enxufada a panells solars i aquesta setmana he pogut carregar poc.
1: Sí, aquesta setmana has carregat poquet, sembla.
0: Amb la qual està neta i polida.
1: Ahir divendres ha fet un bon dia.
0: Sí, vull dir que està neta perquè ha plogut, s'ha netejat, s'ha assecat, fa olor.
1: Ara estem això, estem pluja, sol. Si no acabem de decidir quin temps volem.
0: Està bé, bueno, una mica de tot.
1: Jo ho tenen allà a Cádiz, Andalusia, que darrerament...
0: Sí, allà s'ha complicat.
1: Déu-n'hi-do,
0: Déu-n'hi-do. Però bueno, o sigui que ens anem a fa més o menys uns 50 anys,
1: 50 anys justets. De fet, aquest diumenge celebrarem 50 anys d'una fita, perquè una doble fita. Perquè l'1 de febrer de 1976, que també va caure en diumenge, si les matemàtiques del calendari, és a dir, que fa 50 anys, tant el 76 com avui, les dues fites van caure en diumenge. Perquè va ser dues manifestacions, l'1 de febrer i el 8 de febrer de 1976. Una manifestació que cercava llibertat, amnistia, estatut d'autonomia, aquest mantra que a partir d'aquestes manifestacions, però sobretot a partir de les que van venir després, a Sant Boi de Llobregat, a la Diada del 76 i la macro manifestació de Barcelona de l'11 de setembre del 76, que és quan directament aquest llibertat, amnistia, estatut d'autonomia es va fer multimilionari, podríem dir gairebé, però ja abans, un any abans, al febrer del 76, quan Franco, encara el seu cadàver estava una mica tibi, allà, sepultat allà al Valle de los Caídos sota una llosa de no sé quantes tones perquè no aixequés el cap, doncs encara el cadàver estava una mica calentat, encara el règim estava molt calent, el règim franquista, encara no s'acabaven de decidir
0: cap on tirava la cosa.
1: Cap on tirem, si seguim amb la dictadura pura i dura o...

0: o fem cas a l'amic nord-americà i tirem cap a una democràcia que no ens acaba d'agradar. El president del govern era Carlos Arias Navarro, el carnicerito de Málaga, el de españoles Franco ha muerto, allà per televisió, un senyor que li dius que faci reformes i li dona un ictus, doncs encara Suárez, que era formada part del govern, però encara no era president del govern, haurien d'esperar el juliol del 76, encara faltaven, això, 6 mesos, i encara els grisos donaven bastonades, donaven porrazos, donaven culatassos d'escopetes i de pistoles, i justament l'1 de febrer del 76 es va convocar una manifestació a Barcelona demanant això, llibertat i amnistia, i sí, també estatut d'autonomia, però sobretot amnistia, perquè se s'acaba és amnistia, la llibertat que després de 40 anys, gairebé des del final de la Guerra Civil, no només a Barcelona, sinó gairebé a tot Espanya, tothom demanava, però aquí, focalment a Barcelona, es va fer aquesta manifestació, una manifestació que va tenir uns seus episodis més negres, cap al migdia, a Passeig Sant Joan, en Provença. Suposo que molts oients recordaran aquella foto icònica de Manel Armengol, d'una sèrie de manifestants, entre ells en Josep Maria Xirinacs i en Ferran García Faria, allà al terra, portant-se les mans al cap, i uns grisos allà amb voluntat i actitud de donar-los de fotejades, com va ser. Aquella foto va donar la volta al món. Allò va succeir, vol la casualitat de la vida, en aquest cas la meva, que allò va succeir a prop més de 100 metres d'on jo vivia. Jo tenia en el moment arribava a 3 mesos i mig. Però ja aquella foto es va convertir en mítica. I per parlar d'aquest tema, doncs tenim aquí David Ballester, molt bona nit.
1: Molt bona nit.
2: Benvingut, gràcies per passar pel programa.
1: Encantat.
0: En David i en Manel, i el professor ja emèrit Manel Risques, han publicat un llibre, Les manifestacions per l'amnistia i la llibertat, Barcelona, 1 i 8 de febrer de 1976, acabat de publicar, de fet, a principis de setmana encara no sortia a la web, d'Editorial Base, un llibre, David, que justament es parla d'això, d'aquestes manifestacions que s'acaben l'amnistia i la llibertat en uns moments en què el règim no responia ni amb amnistia ni amb llibertat, sinó amb culatazos i porrazos.
1: Bé, es tractava de forçar la màquina davant d'un govern Arias Navarro Fraga que feia aigües per tot arreu, mostrava un innegable tarannà repressiu i feia una esquizofrènica contradicció entre prometre reformes, prometre apertura, però per l'altra banda també fer declaracions de mantenir una fidelitat a l'herència de Franco i el que havia representat la dictadura, i llavors una oposició que un cop mor el dictador ja ensuma llibertat, que té tota la legitimitat democràtica, però cap poder, i l'única manera que té de forçar a l'objectiu que tenia en aquell moment, que després no s'aconseguirà, és el de treure la gent al carrer, en camí de la ruptura democràtica, tal com dèiem, i d'aquí la doble convocatòria del mes de febrer per forçar la llibertat, l'amnistia i l'estatut d'autonomia. Encara que formalment la convocatòria del dia 1 és per l'amnistia i la del 8 és per les llibertats individuals i col·lectives i, per tant, per les llibertats nacionals de Catalunya, a l'hora de la veritat els manifestants, quan sortien al carrer, sortien per lluitar per aquest PAC, que és el famós eslògan dels tres lemes capdals del programa de l'Assemblea de Catalunya.
0: Que a més, aquest lema sí que va sortir a les pancartes del 8 de febrer, però no me recordo si ho vaig llegir, si encara em sembla que el 2 de febrer encara no sortia per escrit.
1: Bé, pancartes no hi havia gaires en aquelles manifestacions, bàsicament perquè no era pràctic, perquè sabies que tard o d'hora la policia carregaria i llavors a l'hora de córrer les pancartes molestaven, no? Llavors,
0: sí, però vull dir, per exemple, així com a la coberta del llibre surt una bandera, una senyera, sí, amb justament el lema, que és aquesta foto, és de Passeig de Gràcia, del 8 de febrer. No, si jo no recordo ara si ja l'1 de febrer ja aquest lema ja sortia en algunes banderes o potser ja es cridava, diguéssim, als manifestants.
1: Sí, sí, bueno, aquest lema, de fet, ja feia anys que es cridava i s'havia convertit en un dels lemes més corejats de les manifestacions. Una altra cosa, tal com dèiem, és portar-lo escrit en una pancarta, i fins i tot nosaltres, que en el llibre reproduïm bastantes de les converses policials que, per inversemblant que puguin semblar als nostres oïdors, era molt fàcil en aquella època escoltar les emissores de la policia i, en conseqüència, gravar-les.

0: dels nombrosos talls que incluïm en el relat de les converses de la policia, hi ha una que diu: hemos capturado una pancarta, ¿qué hacemos con ella? La llevamos a comissaria, nos las quedamos en el jeep, ¿no?
1: És fabulós, això.
0: I li diuen a agente Romerales: quédese la pancarta en el jeep, ja la entregarà luego en comissaria, ¿no? Això vol dir, no t'escaquegis, seguís repartint, segueix repartint i ja la recuperarem.
2: Reparteix llenya que després recollirem. El primer capítol del llibre a càrrec del professor Risques es parla d'un tema cabdal, que és un dels temes que es demanaven, que és l'amnistia. Però, sí, com diu el professor Risques al seu capítol, amnisties n'hi havia hagut unes quantes en època del franquisme, però una amnistia total, òbviament, no.
0: Bé, el brillant capítol que fa el Manel Risques inicial del llibre, i també és responsabilitat seva l'últim, el darrer, del total de 12 que hi ha en el llibre, ell el que posa clar és l'evolució de la importància de l'amnistia al llarg de la història, i aquí matís una mica el que has dit, Òscar, el que hi ha durant el franquisme són indults.
2: Indults, sí. Ells deien amnistia, però en realitat eren indults.
0: Clar, el que volia l'oposició és una amnistia que té un matís evidentment molt diferent a l'indult. L'indult és bàsicament, per dir un llenguatge ras i curt, jo sóc molt bo i et perdono.
1: Clar.
0: Però pel mateix fet que t'he posat a la presó, t'hi puc tornar a posar.
2: Perdono, però no oblido.
0: Exacte. I de fet va passar, a finals del 75, si no me'n recordo malament, Marcelino Camacho va ser indultat i al cap de 2 dies va tornar a ser detingut i ingressat a la presó, d'acord? En canvi, una amnistia reconeix que la lluita que tu portaves a terme és legítima, amb la qual cosa ets alliberat, i els expedients policials, la fitxa policial i tot allò que et podia comportar tornar a la presó, tot això es crema, tot això s'estripa, perquè la lluita que tu has portat a terme era legítima. Aquest és el sentit de l'amnistia, que és una baula fonamental del programa de reivindicació de l'oposició democràtica a la dictadura ja des de feia molt de temps. I en aquell moment, quan es fan aquestes manifestacions objecte d'estudi en el nostre llibre, encara a Espanya hi havia 850 presos polítics.
2: Sí. Després parlarem del resultat d'aquesta amnistia que finalment Suárez va aprovar un cop va ser president del govern el juliol-agost del 76, o una mica més endavant, però ara entrem en detall justament què és el que porta aquestes manifestacions de l'1 i del 8 de febrer. Ho porta, diguéssim, com expliques al llibre a partir del capítol 2, l'organització va ser l'Assemblea de Catalunya.
0: Sí, a la del dia 1 va servir de tapadera alguns membres de la Junta Directiva de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, que van fer de tapadera perquè l'Assemblea de Catalunya era encara il·legal, i no es pot dir que fou la Federació d'Associacions de Veïns qui va convocar, perquè per arribar a aquest punt hagués fet falta una assemblea i no hi havia temps de convocar-la per fer la pertinent votació, i llavors va ser la Junta Directiva, els seus membres a nivell individual, qui es van adreçar al nouvingut governador civil Salvador Sánchez Terán per demanar aquest permís per fer una marxa de l'amnistia que havia d'anar de l'Arc de Triomf fins a plaça Catalunya. I tot això s'insereix en aquesta pugna de l'oposició democràtica per forçar la màquina d'un decadent govern Arias Navarro Fraga, que prometia reformes i el que feia era reprimir, i el seu objectiu, en definitiva, era un franquisme sense Franco, més o menys passant per la clínica de cirurgia estètica, no?, per fer 4 retros amb la voluntat de que fos homologable tant a Europa com per sectors amplis de la ciutadania, un objectiu que no es va aconseguir. I, de fet, des de finals de l'any anterior, ja hi havia hagut un crescendo de la ja constant mobilització que l'antifranquisme, obrers, estudiants, intel·lectuals, classes mitges, protagonitzaven, no? I, lògicament, mort el dictador, l'anhel de llibertat era un anhel molt més gran, molt més gran. Hi havia un flaire de que jo no podia durar, de que jo estava a la volta de la cantonada, i d'aquí que el carrer es convertís en un escenari clau de la lluita per les llibertats. I nosaltres també en aquest llibre volem posar de manifest un aspecte sovint menystingut per aquesta visió amb voluntat hegemònica d'imposar un relat en el qual la transició fou un procés modèlic, pacífic, exemplar, un producte fins i tot exportable, aquest model espanyol de transició, etcètera, etcètera, en el qual les mobilitzacions al carrer no van tenir cap tipus de pes ni d'importància. Va ser una cosa que la van decidir tres senyors, el rei Torquato Fernández Miranda i Adolfo Suárez, que va ser una qüestió de despatxos, d'èlits, i nosaltres volem posar de relleu que el paper del carrer, la lluita al carrer, que va tenir un cos important. Els nostres oïdors han de tenir present que no era el mateix no una manifestació en aquell moment que avui dia.
1: Corria
0: esperint no només de ser detingut i torturat a comissaria o ferit, sinó de perdre la vida. De fet, durant aquesta modèlica transició, 37 ciutadans van ser morts per la policia, primer armada i després nacional, producte de la repressió de vagues, manifestacions i protestes.
1: Imagina.
0: Per tant, era un exercici de risc, però en aquell moment sectors cada vegada més amplis de la població creien que valia la pena sortir al carrer per lluitar per una cosa que es deia ni més ni menys que llibertat.
1: Que fantàstic.
2: Ens estem centrant en dues manifestacions concretes a Barcelona, l'1 i el 8 de febrer del 76, però com també expliquen en David i el professor Risques al llibre, estem en un període en què hi ha manifestacions, hi ha vagues generals a tot el país, no només a Barcelona, a Catalunya, a tota Espanya, que als anys 76-77 especialment, fins a les primeres eleccions i encara més enllà, les primeres eleccions democràtiques i fins encara a l'aprovació de el referèndum de l'Estatut 78, estem parlant d'anys durs, 76-77-78-79, justament, David, el que deies, que tot això posa també en solfa aquesta idea de la transició modèlica. És una transició que va caldre, diguéssim, arrabassar de les mans dels que havien governat abans.
0: Clar, lluitar-la, i aquestes mobilitzacions no hem d'oblidar que van tenir un paper fonamental, perquè aquestes mobilitzacions venen ja dels anys 60, no? Van tenir un paper fonamental en accentuar la crisi final del franquisme, tindran un paper fonamental en fer descarrilar el projecte suposadament reformista del govern Arias Fraga. No oblidem que un mes després de les manifestacions que ens ocupen de Barcelona, la policia va assassinar 5 treballadors a Vitòria. La matança de Vitòria, que ja deixa completament desacreditat el govern. I en tercer aspecte, també aquestes manifestacions, aquestes mobilitzacions arreu de l'Estat, però molt especialment a Catalunya, que ja feia anys que era considerada, no? Barcelona en particular, la capital de l'antifranquisme, també tindran un paper fonamental amb el fet de forçar a Suárez i els seus, quan arribin al govern a l'estiu del 76, doncs anar molt més lluny de la seva voluntat reformista, lògicament molt més àmplia de la del govern Arias Fraga, però que en aquells inicis de la seva estada al poder doncs no tenien clar que havia de conduir ni més ni menys que un sistema democràtic perfectament homologable als de Europa Occidental i del mercat comú, que era on es volia convergir. Llavors, posar en solfa aquesta mobilització constant és un deure que creiem que teníem, utilitzant aquestes manifestacions de l'1 i el 8 com a referència, com a epicentre, perquè aquestes manifestacions objecte d'estudi veritablement són un punt d'inflexió. Això ho hem constatat amb molts dels testimonis que incorporem en el nostre llibre, testimonis que van viure, alguns tràgicament, perquè acabarien a Via Laietana brutalment torturats, i aquí constatem que al carrer d'aquest 1 i 8, que va sortir molta més gent de la que s'esperaven, tant els organitzadors com la policia, si vols parlem després d'això, aquesta gent que sortia al carrer eren els que fins aquell febrer del 76 ja feia anys que sortien a manifestar-se de forma habitual, però també hem constatat que el dia 1 i el dia 8 van ser l'estrena, la posada de llarg de molts d'aquells que s'incorporaven a un antifranquisme actiu, que era sortir al carrer, picar de mans, cridar els eslògans i enfrontar-se a la policia, o si més no, córrer davant d'ella i córrer un evident risc, no? Llavors, d'aquí ve aquesta suma d'aquestes desenes de milers de manifestants que es van coincidir als carrers de Barcelona en aquest

aquestes històriques jornades una presència de l'oposició al carrer que no s'havia vist des de la Guerra Civil, en cap moment, ni amb la vaga de tramvies del 1951,

0: i no li interessa, i més en una dictadura, rebaixa la xifra de manifestants, el mateix partit únic reconeix la xifra de 30.000 manifestants. I Sánchez Terán parlava, el governador civil, de 35.000, i ell afegeix que no és poco teniendo en cuenta que era una manifestació no autoritzada. Nosaltres creiem que van ser més. La premsa va parlar exageradament de 60.000, 70.000, i nosaltres creiem que van ser uns 40-50.000, encara que, evidentment, és molt difícil quantificar-ho.
1: Sí, sí.
2: Nota a peu de micro, a peu de micro del que deia el David fa una estoneta. Justament un mes després de les manifestacions de Barcelona, a Vitòria es va produir aquella matança per part de la policia contra els manifestants a Vitòria, però una vaga general per qüestions laborals, de la qual es va fer una pel·lícula el 2018, Vitòria 3 de marzo, i si recordeu també justament aquesta matança de Vitòria, Lluís Llach va composar una cançó llavors que es deia Campanades a morts i que es va fer molt, molt coneguda. Entrem en detall, justament, sense tampoc estripar massa, David, perquè de gran distància sempre encaminem els oients barra lectors perquè llegeixin el llibre, però sí que els donarem unes coordinades bàsiques. La manifestació de l'1 de febrer, òbviament, no va rebre el seu, diguéssim, el permís que era necessari, es va fer, i diguéssim, David, que va agafar, diguéssim, que a les forces de l'ordre, per dir-ho col·loquialment, amb els pantalons abaixats.
0: És una manera de dir-ho. Hem de pensar que quan arriba a la data de la manifestació, el governador civil portava escassament un mes al capdavant del govern civil. Havia substituït a Martín Villa, que havia sigut nomenat ministre, que havia exercit com a governador des de l'any 74. I llavors ell i el cap de la policia, el coronel Apestegui, que havia sigut un veterà de la Divisió Azul, doncs van fer un disseny de desplegament policial que s'acabarà mostrant completament insuficient. La policia, des de primera hora del matí fins que es van acabar els incidents al voltant de les 3, quarts de 4 de la tarda, en un perímetre que vindria delimitat per la travessera de Gràcia i Colón i el carrer Entença, és a dir, la presó Model i el passeig de Sant Joan, el desplegament policial va ser completament insuficient. La policia va anar de corcoll. Això ho demostra el fet de que al llarg de totes aquestes hores d'enfrontaments només van detenir a dos manifestants, perquè no tenien temps de detenir-los, dos manifestants que aportem el seu testimoni en el llibre, i a més aquesta policia es va veure impedida a l'hora de moure's per reprimir les manifestacions que proliferaven per tot arreu de la trama urbana de Barcelona delimitada pels carrers que he esmentat abans, pel fet de que apareix un nou tipus de manifestant en aquestes manifestacions, com és el que Destino, la emblemàtica revista Destino, va anomenar el manifestante a caballo. És a dir, aquells manifestants que van anar en cotxe a la manifestació, i aquests cotxes van servir per bloquejar els vehicles de la policia i que tinguessin moltes dificultats per moure's. Cal dir que aquests manifestants van rebre un dur càstig per part de la policia, cops de culata contra els vidres, rebentant llunes, traient els conductors i copilots a fora del vehicle i colpejant-los a sobre del capó mateix, i això va ser un factor que va propiciar que la policia hagués de posar peu a terra i avançar entre els cotxes per enfrontar-se als caps de les manifestacions. La policia va tenir una mala experiència en aquest moment, malgrat l'ús i abús de les bales de goma, els pots de fum, i com utilitzem informes policials en el llibre, en alguns moments fins i tot van fer utilització d'armes de foc, amb foc real, disparant, segons diu l'informe, a l'aire, però ja sabem que la policia franquista tenia una tradició de disparar a l'aire i acabar matant manifestants, amb la qual cosa... podem dir que l'1 de febrer va ser una victòria dels manifestants. Un d'ells, que recollim el seu testimoni en el llibre, ens diu: aquell dia vam notar que els podíem.
1: Que interessant.
0: I aquest, i això va convertir els carrers de Barcelona en un escenari completament novedós, perquè no era habitual que en el context de les manifestacions per la llibertat i en contra del règim es poguessin reunir milers de manifestants, 5, 6, 7 en algun moment, i aconseguir avançar

0: durant minuts i minuts sense que la policia intervingués. Acabaven apareixent, evidentment, no? En alguns casos, embestint les manifestacions amb els seus propis vehicles, la qual cosa era perillosíssima, no? Però aquell sentiment de poder fer del carrer una festa democràtica amb moltíssima gent que sortia als balcons a aplaudir emocionadament aquella festa democràtica, això es va encomanar als manifestants, ens ho han dit amb el seu testimoni, no? Sentir aquest anhel de llibertat i sentir que el carrer tornava a ser dels demòcrates i no dels cossos repressius de la dictadura.
1: Home, 50 anys després, coses molt similars, o similars mancant les distàncies, evidentment, les veiem amb el tema d'Iran, etc. És a dir, de com al final la gent, encara que jugant-se la vida, hi ha aquest punt de dir, va, anem endavant, anem amb tot, eh?
0: Clar, i això s'encomana. Uh-huh. Això és un sentiment que arrossega i tal com reflectim en el llibre també, doncs, hi havia un fervor, una passió, una il·lusió. Una altra cosa és quan preguntem als nombrosos testimonis que hem recollit en el llibre, quan els hi preguntem, i de tot allò després què, no?
1: Clar.
0: Aquí ens fan uns balanç ja més crític.
1: Si va valer la pena vista en perspectiva, no? Perquè, clar, en aquell moment no hi havia una altra temptativa que fer-ho.
0: Clar, aquí hi ha una contradicció que s'entén fàcilment, no? En el sentit de que tots diuen que va valer la pena, sí, que s'havia de fer, que s'havia de sortir al carrer, però també la majoria ens ha dit, però el resultat final no va ser el que esperàvem, no va ser allò, i fins i tot més d'un ha esmentat, no, aquella cançó del Lluís Llach que diu, no és això, company, no és això, no? és aquesta contradicció, no? Entre sí, vam haver de sortir, vam fer-ho, havia de fer-ho, estem orgullosos d'haver-ho fet,
1: Ho tornaríem a fer, no? Com si diguéssim.
0: Exacte, però després dius, no va ser el que esperàvem, però vaja, la lluita evidentment va valer la pena.
1: Interessant.
2: Com dèiem al principi de l'entrevista, aquell mateix dia, al migdia, es va produir aquesta fotografia icònica i que a més descrius el llibre, David, com en Manel Armengol les va passar una mica fotudes per poder, diguéssim, arribar a revelar i fer conèixer la fotografia.
0: Sí, Manel Armengol en aquell moment era un periodista en pràctiques a l'Hoja del Lunes que es va apropar amb la seva parella i la moto a la manifestació i va tenir la sort d'estar en el lloc oportú, en el moment adequat, quan un escamot de la policia carregava contra uns manifestants d'una columna que havia baixat pel passeig de Sant Joan des de Travessera a l'alçada del carrer Provença i va fer una ràfaga de fotografies que estaven destinades a passar a la història de forma inequívoca, ja que aquestes fotografies es van convertir en tot un símbol de la brutalitat d'un règim que parlava de reformes i reprimia amb la mateixa contundència que ho feia la policia franquista, perquè de fet en aquest febrer del 76 estem en un franquisme sense Franco. I llavors aquestes fotografies que van ser prohibides aquí, encara que es van distribuir àmpliament de forma clandestina, però van tenir un impacte molt gran a nivell internacional i van adornar les notícies que feien referència a Espanya, que era un focus d'atenció mediàtica en aquell moment, per raons òbvies, evident, especialment a Europa, però també als Estats Units, i van ser les fotografies que van adornar les informacions sobre Espanya, i en el llibre expliquem detalladament tot el procés que va seguir Manel Armengol, les fotografies, el revelat, enviar-les a l'estranger, on van ser publicades, en quin context. Són unes pàgines molt interessants, crec jo, del llibre al voltant d'aquesta fita històrica que va protagonitzar aquell jove periodista que, producte d'aquests fets, doncs es va convertir en fotoperiodista a partir d'aquest moment.
1: Que bo.
2: Sí, els oients, els que són de la nostra edat segurament ja saben quina fotografia estem parlant, però els que tinguin dubtes només cal que posin 1 de febrer del 76 a Google i és pràcticament la primera imatge que surt, és a dir que fins aquí s'ha convertit tant en fotografia icònica. Parlaves, David, de només dos detinguts que va haver-hi aquell 1 de febrer.
0: Correcte, dos detinguts.
1: Uh-huh.
2: Dos detinguts que també cal posar-ho també en l'època perquè es facin també els oients a la idea. Va ser detinguts de febrer, però no va ser que van portar comissaria, els van fitxar i van sortir amb o sense càrrecs. No, tots dos, diguéssim, ho van

0: passar bastant malament durant mesos.
1: Sí, perquè primer van anar a jefatura, un dels dos en aquest cas va ser brutalment torturat i després va venir el calvari, bueno, primer l'alliberament, clar, quan sortien d'això coincideix amb tota la gent que havia passat per Via Laietana, deia que quan et portaven a la Model, encara que la Model tenia unes condicions infectes i el dinar i era vomitiu, doncs sabies que, malgrat que no era un hotel de vacances, s'havia acabat el pitjor, no? I llavors va venir els temps de presó, l'intent dels advocats per treure't les multes que la immensa majoria no van acabar d'afrontar, venia tot un veritable calvari pels dos detinguts del dia 1, però especialment per la trentena de detinguts que van haver-hi el dia 8, perquè el dia 8 el perfil de la manifestació va ser completament diferent i la repressió va ser molt més contundent, no? I llavors ens trobem i analitzem casos concrets que hem recopilat informació en el llibre de gent que s'ho va passar molt malament, especialment el més esgarrifós, i han sigut les pàgines més difícils, més desagradables, no, d'escriure les tortures a les que alguns van ser sotmesos i després com això va afectar les seves trajectòries. Per exemple, un personal molt habitual a les manifestacions, i és fàcil d'entendre, eren els estudiants, els joves, no? I en el cas de que fossin nois, estaven en edat militar. Doncs els que tenien pròrrogues, doncs van perdre les pròrrogues i van tenir destins militars molt dolents, alguns en batallons de càstig, i amb unes condicions duríssimes d'arrestos constants. En alguns casos sabem que algun d'aquests detinguts en aquests destins van fer un servei militar en els quals van haver de realitzar 150 guàrdies.
2: Quina barbaritat.
1: Una barbaritat. I la resta del temps al calabós. És a dir, les conseqüències van ser importants per tota aquesta gent que va ser detinguda i tractada de forma arbitrària. I en alguns casos va haver-hi un que bé, expliquem, que va acabar presentant denúncia pels mals tractes, que era un noi que anava a participar al campionat d'escacs de Catalunya, per exemple. Altres dos tenien intenció d'anar a la manifestació, és cert, però van ser detinguts abans de que comencés la manifestació del dia 8, quan aparcaven la moto a la vora del punt d'inici de la manifestació, al parc de la Ciutadella, quan l'aparcaven, per la pinta que feien, és a dir, joves i ambient, el cabell llarg, etcètera, etcètera, feia pinta de que vas a la manifestació, va la policia i els va detenir. I a més els van tenir durant tot el matí dintre d'un autobús de la policia, dels reforços que van arribar de Saragossa en aquest cas, i els van tenir allà emmanillats totes les hores que va durar la batussa al carrer de Barcelona, a la qual cosa els hi va permetre observar l'espectacle que formaven els policies, pujant, baixant, carregant, disparant, insultant, cridant, i lògicament cada vegada que passaven per ells, que estaven allà enganxats a la barra de l'autobús, pues mastegot va, mastegot ve.
2: Mare meva.
1: És el que nosaltres, el del servei militar, nosaltres al llibre li diem l'infern caqui, i això de aquest darrer cas que acabem de dir ho definim com a detencions preventives.
0: És que m'ho pensi, mare justament.
2: Mare meva, i el que diem, i ara el jovent es queixa quan no té wifi. No, vull dir que no, s'ha d'entendre que cada època té les seves dificultats, però que ajuda, jo crec que és molt necessari el poder, encara que ens comentava en David que és dur d'escriure i de relatar, però crec que és necessari per posar el context autèntic i no relativitzar moltes coses, no? Que quedi constància és la millor forma de poder conscienciar sobre el que passava i veure tota la seva cruesa. Fem una mini pausa i de seguida tornem amb més Nits de Ràdio, perquè està realment interessant aquest llibre.
3: A Onda Cero Catalunya, la música.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Seguim a Nits de Ràdio, seguim amb Òscar González i parlant avui del llibre Les manifestacions per l'amnistia i la llibertat, escrit per David Ballester i Manel Risques Corbella. Òscar, estàvem relatant abans de la pausa la duresa de qui sí, castigats anaven...
1: Espera, que la cosa encara no s'havia acabat, perquè, meva, òbviament, les conseqüències de la manifestació, David, van ser importants. Com deien també... els mateixos policies, ha habido baile, és a dir, que això ho deien els policies per la ràdio i ho deien també, o sigui, va ser, això va ser una frase directament del cap de la policia, em sembla que el governador civil, però clar, va haver convocada una segona manifestació que partiria en diverses columnes per arribar a un lloc central, però aquesta vegada les forces de l'ordre ho tenien ja preparat i no es van deixar res.
2: Sí, sí, nosaltres creiem que el nombre de manifestants va ser similar a la primera i la segona, però el que no va ser similar va ser el nombre de policies. Van arribar milers d'homes procedents de guarnicions de la península que formaven part de les unitats antiavalots, les companyies de la Reserva General, i aquestes unitats es van desplegar per la ciutat conjuntament a les de guarnició a Barcelona i l'espectacle va ser completament diferent. A més, la policia era conscient de que el diumenge anterior, per dir-ho d'alguna manera, havien perdut el combat als carrers de Barcelona i aquí volien remuntar i es van aplicar amb una duresa molt més gran. A més, tenien efectius. Ara sí, malgrat les seguien amb les dificultats per moure's producte del bloqueig que feien els automobilistes manifestant-se, fent sonar el clàxon al ritme dels eslògans del moment, etcètera, però aquí sí que es comentava, no?, de que en moments semblava que la manifestació fos de policies, perquè havia moments en què es veia, era un diumenge d'hivern, però feia sol, i podies veure com els cascs brillaven a distància, quan hi havia una mica de desnivell, com havia la Etana o el Passeig de Gràcia, veies unes grans concentracions de cascos grisos, no?, producte d'aquest increment que nosaltres calculem, encara que ha sigut difícil trobar la xifra, que com a mínim s'haurien de desplaçar a Barcelona 4.000 o 5.000 efectius policials, un desplegament que no s'havia vist mai a la ciutat des de la vaga dels tramvies o el Congrés Eucarístic de feia més de 20 anys. O sigui, un escenari completament diferent, però també cal dir que producte de l'èxit de la primera jornada, doncs, que va ser un tema candent, amb els sectors antifranquistes, també aportem testimonis, no?, en el llibre, de gent que deia, hòstia, el dilluns, el dimarts, el dimecres, el dijous, tothom parlava, no?, i els que havien anat parlaven de la seva experiència, una experiència no festiva, de por, però també de ressarciment democràtic, no?, en aquest sentit, l'orgull d'haver pres part en allò, i lògicament això hauria d'encomanar a altres que no es van apuntar el dia 1 i es van apuntar el dia 8. Però, insisteixo, van haver de fer front a una resposta policial molt més àmplia i molt més contundent.
1: Sí, aquí la policia ja no va estar descoordinada, no va estar agafada per sorpresa i les detencions van ser molt nombroses i especialment el tracte als detinguts en les comissaries de policia, que comentes en detall, ho dèiem abans, però que déu-n'hi-do les històries que s'expliquen. David?
2: Sí, sí, hi ha casos, hi ha un xicot de Girona, per exemple, que el primer que li van dir quan el van portar a la comissaria va ser: "Chico, ¿por qué no te tiras por la ventana?". O sigui, ja... i ens estalvies feina. I hi ha un cas especialment dur, en el llibre posem el nom, ara aquí no cal esmentar-lo, d'un manifestant que encara està viu, que ens hem trobat que d'aquests 30 i tants manifestants que van ser detinguts hem pogut localitzar alguns, altres no, sabem que altres ja no hi són entre nosaltres, però déu-n'hi-do els que hem pogut localitzar i recollir el seu testimoni, no? I llavors ja el cas probablement més esgarrifós és el d'un militant del SUC i Comissions Obreres del Bages, que ja havia sigut detingut en les manifestacions de protesta contra el procés de Burgos de l'any 70, que al final del 75 va tornar a ser detingut a la seva localitat i duríssimament torturat per la Guàrdia Civil, va passar per la Model I, de fet, quan es produeix la manifestació del dia de l'1 i el 8 de febrer, feia un mes i escaig que ell havia sigut alliberat de la Model i té la mala sort de que la plaça Urquinaona el tornen a detenir i el sotmeten a un càstig duríssim, duríssim a Via Laietana, i ell ens ho relatava i ens afectava, no?, el seu relat. Avui dia és un senyor de 75 anys, no?, que encara s'emociona, i ens emociona quan ho escoltem, aquestes brutalitats que li van fer, i diu que, comparant el que li van fer Via Laietana amb a la caserna de la Guàrdia Civil de Manresa, que no tenia res a veure, no? Els que el van torturar a Via Laietana sabien el que feien, i eren allò especialistes en la tortura, per dir-ho d'alguna manera. Sí, no. La Guàrdia Civil era la brutalitat per la brutalitat. Aquí va conèixer la tecnificació de la tortura, i a més ens va portar un testimoni molt, molt colpidor, com és el fet que va afirmar, i així ho recollim, que quan estava sent torturat, el governador civil, sí, Sánchez Durán, va entrar al despatx on estava sent torturat, la qual cosa contradiu una mica la imatge tradicional de Sánchez Terán, d'home que venia lògicament del règim, però abierto, aperturista, de tarannà obert, etc. Però que afirma clarament aquest testimoni que Sánchez Terán va entrar, amb ell ni el va mirar, i li va donar la mà a la gent que l'estava torturant, no? La qual cosa... doncs diu poc a favor d'un governador civil que teòricament ha passat a la història com un personatge de tarannà molt més obert que Martín Villa, però que també té les seves pàgines fosques, no? Com per exemple després, durant una altra fita emblemàtica de la antifranquisme català, com és la vaga general de Sabadell, que tindria lloc pocs dies després, quan ell afirmi a les seves memòries, mentint, de que no es van produir ferits de gravetat. Fins i tot afirma que busqué i rebusqué en tots els hospitals i no pude encontrar los heridos que la oposició decía. Pues senyor Sánchez Terán, vostè va buscar molt malament, perquè hi havia gent greument ferida, i si bé molts dels ferits en les manifestacions d'aquella època, si la ferida era lleu, es curaven als domicilis o

0: o a cases de metges de confiança per no ser fitxats per la policia que anava als hospitals buscant aquests ferits per fitxar-los, però evidentment amb els casos de ferits greus, doncs aquests havien de ser portats a instal·lacions hospitalàries, no? Llavors, en aquest sentit, posem una certa ombra a aquest currículum pretesament obert i dialogant de Sánchez Terán i fem unes pinzellades que diuen molt poc al seu favor.
1: Mm-hmm. Bueno, és aquesta època en què molts demòcrates de tota la vida van sortir com a castanyes, en aquest sentit, i bueno, sí. ja sabem que hi ha coses que més val posar-les en dubte, perquè, com dèiem al principi, no va ser una transició modèlica, no va ser una transició pacífica, sinó que aquí es va haver d'arrencar de les mans dels que governaven drets tan bàsics com això de dret a l'amnistia, dret a la llibertat, tot tipus de llibertats, i més endavant cap a l'Estatut d'Autonomia. De les conseqüències d'aquesta segona manifestació, immediatament, David, no van ser gaires, perquè, com recordem, com dèiem abans, la lluita va continuar, va haver-hi més manifestacions, la matança de Vitòria un mes després, fins a l'anomenament d'Adolfo Suárez al juliol del 76, no va arribar un canvi de govern, però encara, i després una llei d'amnistia i que també, com deia abans, una amnistia que també tenia, diguéssim, els seus forats.
0: Bueno, les manifestacions lògicament continuen. De fet, aquestes manifestacions barcelonines del mes de febrer van tenir una tercera part l'1 d'abril, quan es va tornar a convocar a la ciutadania a sortir al carrer, ara també per la llibertat, l'amnistia, l'Estatut d'Autonomia, però el lema axial era la reivindicació d'ajuntaments democràtics. És a dir, la mobilització va continuar sent constant, arriba el govern Suárez, aquest, conscient de que l'amnistia era un aspecte clau, van fer una primera amnistia que algun dels membres del govern a les seves memòries, ara no recordo el nom, diu, bueno, de hecho, fue un indulto disfrazado de amnistía. Uh-huh. Però era per respondre a aquest clam que existia. El govern Suárez es va veure format per gent neodemòcrata, se'ls hi diu, gent que procedien del Partit Únic i que s'havien convençut de que s'havia d'anar més lluny de la aposta que representava Arias Navarro, són més joves, més intel·ligents també, saben que han de cedir, han de transigir i al final no els hi quedarà cap més remei que pactar amb l'oposició democràtica i fer un producte que no serà la ruptura democràtica que volia l'oposició i no serà la reforma que ells volien. En aquest sentit, la transició, que no oblidem que el mestre Josep Fontana deia que en realitat fou una transacció, doncs aquesta transició va ser bastant més que una reforma, però també bastant menys que una ruptura democràtica. Però finalment s'aconsegueix una fita, com és fer eleccions amb la immensa majoria de partits, no tots, no oblidem, legalitzats, i d'aquestes primeres corts democràtiques, una de les primeres coses que faran serà satisfer aquesta reivindicació tan fonamental per l'oposició, com és la llei d'amnistia d'octubre del 77. Però, i tal com de manera molt acertada assenyala el company i amic Manel Risques en l'últim capítol del llibre, aquest procés d'amnistia té clarobscurs, en el sentit de que la proposta que presenta immediatament l'oposició un cop es constitueixen les Corts és l'amnistia, que havia de significar la sortida dels presos polítics que encara quedaven i fer borrar aquesta pàgina de la història i començar de zero, però al final, producte de la victòria electoral de la UCD, el partit que crea Suárez amb els seus neodemòcrates procedents dels franquistes i una espurna poc significativa a l'hora de la veritat de sectors procedents de l'oposició moderada al règim, demòcrata cristians sobretot i algun socialdemòcrata despistat, doncs la victòria de la UCD fa que ells presentin una esmena a aquesta llei que havien presentat els comunistes, i aquesta esmena inclou els famosos articles que han sigut denunciats fins i tot no fa gaires dates pel relator de drets humans de les Nacions Unides, que són aquests que blinden als que durant la dictadura havien perpetrat crims que havien conculcat els drets humans, amb la qual cosa aquesta amnistia, que serà una gran victòria pels demòcrates, evidentment, però tindrà una pàgina negra, i és una pàgina negra com és que en realitat també es converteix en una llei d'obediència deguda o de punt final perquè blinda els perpetradors de la dictadura i els col·loca al mateix nivell que aquells que havien lluitat per la llibertat, la qual cosa no deixa de ser un sarcasme.
2: Totalment.
1: Les manifestacions per l'amnistia i la llibertat, Barcelona, 8 de febrer de 1976, publicat per l'editorial Base, escrit per David Ballester i Manel Risques, un llibre que hem donat unes quantes pinzellades, moltes pinzellades, i encomanem directament als oients barra lectors perquè el puguin llegir, s'acaba de publicar. David, la pregunta clàssica d'aquesta secció quan acabem, si es pot dir, tens algun projecte entre mans?
0: Sí, tenim projectes entre mans, no de manera definida. Fa temps que vinc arrossegant un llibre en el qual relaciono l'esport i la política.
2: Ah, mira.
0: A partir d'uns determinats episodis que considero que són molt significatius. Per exemple, jo quan a la universitat és quan explicava la Guerra Freda, doncs una manera d'explicar la Guerra Freda, penso jo que molt interessant, és a partir de l'esport.
2: I tant.
0: Sí. I tant. És un tema que m'apassiona, no? I per altra banda, bueno, ronden també alguns aspectes de la violència de l'extrema dreta durant la transició, aquesta modèlica transició que estem aquí posant. Solta, no? Doncs és un tema en el qual últimament estic treballant i al final de tot, no? Doncs tornar als meus orígens, que és la Guerra Civil, i és un tema que sempre m'ha apassionat, és el quilòmetre zero de la meva evolució com a historiador i que fa temps que tinc ganes de tornar-hi, no? Llavors ja veurem entre aquestes tres peces que estem remenant quin al final acabarà reeixint, probablement la de l'esport perquè ja la tinc bastant avançada.
2: Bueno, esperem que les tres, amb l'ordre que el destí vulgui, però que les tres acabin sortint.
0: Esperem tenir salut i ganes per fer-ho.
2: Clar que sí, és un plaer sempre escoltar-te, moltíssimes gràcies i fins ben aviat.
0: A vosaltres, agraït.
2: Doncs, Òscar, grandíssim aquest i necessari, aquesta lectura. Propera setmana, alguna pista? Vaig posant la tarda...
1: Propera setmana parlarem de romans. Millor dit, de romanes.
2: Val, doncs poso a carregar la màquina del temps.
1: I si vols, l'efemèride d'avui, molt breu.
2: Vinga, endavant.
1: Per exemple, un 7 de febrer de 1301 va ser designat el primer príncep de Gales.
2: Ostres!
1: És que no hi hagués abans prínceps de Gales, perquè Gales ja existia. Pensem que els galesos són descendents dels anteriors, diguéssim, pobladors de Gran Bretanya de l'època romana. És a dir, els que van resistir allà a Gales, que va quedar, diguéssim, rodejat pels anglos i els saxons que van envair la illa al segle V. Doncs Gales, que us podeu imaginar que en galès no es diu Gales, això ja es diu Cymru, no sé si pronuncio bé, però no es diu Gales. Gales Wales és la... Gales és la transcripció castellana de Wales, que és el nom que li diuen els anglesos, a Gales. Doncs va haver-hi, òbviament, molts prínceps de Gales galesos fins a gairebé finals del segle XIII, quan va començar la conquesta pura i dura, o podríem dir la repressió anglesa de aquesta semillibertat que tenien els anglesos a Gales. Finalment, el rei Eduard I, el dolent de Braveheart, si recordeu, doncs Eduardo Piernas Largas, com li diuen, Longshanks, doncs va designar el seu fill primogènit, Eduard, el que seria Eduard II, príncep de Gales. I a partir d'aquí va estipular que l'hereu de la corona, diguéssim, anglesa i galesa seria, en aquest cas, el príncep de Gales. Val a dir també que el príncep de Gales no és un títol com altres títols, per exemple, aquí a Espanya, el príncipe d'Astúries, príncep de Girona, etc., que és l'hereu. Uh-huh. El príncep de Gales, si el rei o la reina vol, no necessàriament ha de ser el seu successor.
2: Molt bé.
1: La costum diu que sí, però que el rei pot decidir que sigui una altra persona. El costum, òbviament, ha decidit que l'hereu gairebé automàtic, el primogènit de la corona britànica, sigui príncep de Gales. Un príncep de Gales que, a més, ha de, quan té 18 anys, ha d'anar a Gales i ha de, diguéssim, fer una mena de jurament, que també em sembla més o menys que ho fan els prínceps aquí, prínceps o ara princesa d'Astúries, quan arriben a la majoria d'edat, o també príncep o princesa de Girona. Així que, si voleu saber, en aquest sentit, com sorgeixen els prínceps de Gales, doncs hem de portar-nos cap allà a l'edat mitjana, en què també sortiran altres títols, com també amb el temps serà el príncep d'Astúries, la princesa de Girona, o en el cas francès, el delfí, millor dit, no confondre amb la

0: animal, que diguéssim l'època medieval i moderna era el nom que tenia l'hereu de la corona francesa.
1: Interessantíssim, doncs mira, sempre aprenem moltes coses aquí amb l'Òscar González. Òscar, moltíssimes gràcies i fins la propera setmana.
0: Fins la propera.

0: Hola, sóc l'Andrea i us vinc a parlar de dones que han fet història. Al maig de 1816, una promesa de l'escriptura anglesa va viatjar al llac Ginebra per estiuejar amb el famós poeta Lord Byron, entre altres. Una tarda, el grup de joves intel·lectuals i poetes van decidir muntar una competició d'històries de fantasmes. Després d'aquesta trobada, Mary Shelley va tenir un malson, en el qual va veure, literalment, un pàl·lid estudiant de males arts agenollat davant l'ens que acabava de crear. Així va néixer Frankenstein, inspirat també per altres mites i pel propi caràcter de Shelley. Una història que pot explicar-se de moltes maneres.
1: Es en épocas de innovación y progreso, cuando las grandes mentes del mundo traspasan los límites de lo posible y se sumergen en lo impensable. Mi amigo, Víctor Frankenstein, es uno de esos hombres.
2: Sueño con un mundo donde la esperanza sustituya al miedo. Donde un tullido pueda volver a caminar. Y si pudiéramos darle a todo ser vivo la oportunidad que merece. Igor, ayúdeme a cambiar el mundo.
3: Hay una diferencia entre utilizar una máquina para devolver una vida y crear algo que jamás debería existir.
2: Está vivo.
4: Un trabajo sorprendente. ¿Podría crear otro?
2: Y podría hacer mucho más.
5: Tenga cuidado, señor Frankenstein. La vida es una creación sagrada.
4: Sueño con un ejército inmortal de 1 millón de soldados.
6: Víctor, me prometió que esto iba sobre la vida.
2: Es mucho más que eso.
6: ¡Es un asesino!
0: Acabem de sentir el tràiler de Víctor Frankenstein, una pel·lícula contemporània sobre la història creada per Shelley. Però podem viatjar a la nostra infantesa i sentir-ne una altra versió. Us sonen aquestes veus?
7: Oh, Josefina! Es diu! Es diu!
8: Sentiu el soroll que fa? S'hi està roncant!
9: Nano! Ja n'hi ha prou! És hora de llevar-se. Desperta't, que tenim molta feina per fer. Au, va, lleva't! Incorpora't! Molt bé, i ara prova de posar-te dret.
8: Ei, compte! Hola, nano! Que et ve de gust un got de llet.
10: Got de llet?
8: Compte!
9: Oh!
0: Hi ha pocs personatges que les tres bessones no hagin arribat a conèixer. I Frankenstein no és un d'ells. Tot i que una mica més descafeinat que l'obra original de Shelley. Frankenstein, malgrat ser una obra del 1818, està encara molt present. De fet, d'aquest llibre neix l'arquetip del científic boig que es desenvolupa en moltes altres obres. L'autora, fortament influïda pel pensament feminista de la seva mare, ha fet història. I no és ni de lluny l'única dona que s'ha fet un forat entre les icones de la literatura universal. De fet, a molt més petita escala i per tornar al nostre temps present, les escriptores han aconseguit que els seus personatges estiguin entre les icones més populars de l'actualitat. Recordeu aquest tràiler?
11: Bienvenidos, bienvenidos. Ha llegado la hora de seleccionar a un valiente y a una valiente que tendrán el honor de representar al Distrito 12 en los 74 Juegos del Hambre.
12: Es tu primera cosecha, Prim. Tu nombre solo ha entrado una vez en la urna. No vas a salir.

tribut. La trilogia dels Jocs de la Fam, escrita per Susan Collins, analitza moltes de les problemàtiques que afecten el nostre present, com ara l'espectacularització del patiment aliè. De la mateixa manera que Schiele, des d'una posició molt més destacada en el marc de la literatura universal, explorava temes com ara la moral científica, la creació i la destrucció de la vida o la relació entre la humanitat i Déu.

0: Descobreix amb Onda Cero el patrimoni cultural i paisatgístic de Catalunya.
1: Avui viatgem a la Costa Brava, on l'arquitectura moderna es fon amb el paisatge. A Cadaqués, Correa i Milà van dissenyar cases que respiren mediterrani, línies netes, materials naturals i una harmonia brutal amb l'entorn. Una ruta per entendre com la modernitat pot ser discreta, elegant i molt catalana.
0: Viu l'estiu amb Onda Cero Catalunya.
2: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.

El matí del 18 de maig del 1995, a San Diego, a Califòrnia, va començar com tants altres. Sol, trànsit, gent que va treballar, telèfons que encara no són intel·ligents i televisions que, quan s'encenen, encara tenen aquell punt d'autoritat absoluta. Ningú no s'imaginava que en poques hores una ciutat sencera veuria com un tanc de guerra de 57 tones passejava pels carrers com si fos una joguina mal posada en mans equivocades. I sobretot, que tot això passaria en directe, davant de milers d'espectadors, amb comentaristes intentant posar paraules a una situació que, senzillament, no entenia.

El protagonista d'aquesta història es deia Sean Timothy Nelson. Tenia 35 anys. Era veterà de l'exèrcit dels Estats Units i estava passant per un moment vital que, dit suaument, no era bo. Depressió, problemes econòmics, conflictes familiars, una sensació persistent d'haver quedat fora de lloc després de la seva etapa militar. Tot això apareix documentat posteriorment, quan ja és massa tard i els perfils periodístics intenten entendre com s'arriba fins aquí. Però aquell matí això encara no ho sabia ningú. Nelson va dirigir-se a un dipòsit de la Guàrdia Nacional de Califòrnia, a la zona de Kearny Mesa. No era una base d'alta seguretat com les que el cinema ens ha ensenyat. Era una instal·lació amb vigilància limitada, pensada per a reserves i entrenaments. Allà hi havia diversos vehicles militars, entre ells tancs M60A3, models que, tot i no ser els més moderns de l'exèrcit, continuaven sent màquines imponents, pensades per a camps de batalla, no per a avingudes urbanes. Nelson coneixia aquell entorn, no necessàriament aquell lloc concret, però sí la lògica militar, els accessos, les rutines. No va haver de fer servir armes ni violència contra persones per entrar. Simplement va accedir-hi, va pujar a un dels tancs i el va posar en marxa. Això és, ja per si sol, una primera anècdota inquietant. Un sol home, sense ajuda, sense una operació sofisticada, arrenca un tanc de guerra en territori nord-americà. Si algú hagués presentat aquest guió a Hollywood, potser li haurien dit que exagerava.

El tanc no portava munició, això és important. No hi havia projectils al canó. Però això no vol dir que no fos una arma. Un tanc de 57 tones amb cadenes d'acer no necessita disparar per convertir-se en un problema monumental. Només necessita avançar. I va avançar. Quan el tanc va sortir del recinte, els primers minuts van ser de desconcert absolut. Conductors que veuen una massa metàl·lica gegantina creuant una cruïlla. Gent que pensa que potser és una maniobra militar, un rodatge, alguna cosa controlada. Però la idea cau ràpid, perquè el tanc no respecta semàfors, ni voreres, ni tanques. Els cotxes aparcats són aixafats com si fossin llaunes de refresc. Alguns, encara amb el conductor dins, que surt corrents quan entén que allò no és cap exercici. En total, més de 40 vehicles van quedar destruïts o greument danyats. Cotxes, furgonetes, semàfors, hidrants, tanques, murs... Un concessionari de vehicles va veure com part del seu estoc quedava convertit en una escultura involuntària de ferralla. El so del metall trencant-se sota les cadenes del tanc es va convertir en la banda sonora d'aquell matí. La policia rep les seves primeres trucades. Al principi, costa fins i tot formular l'incident. No és habitual haver d'escriure tanc fora de control en un informe. Les patrulles arriben, veuen el que tothom veu, i entenen una cosa immediatament. No hi ha gairebé res que puguin fer. Les armes habituals són inútils contra un blindatge pensat per resistir míssils. Disparar és simbòlic, és ineficaç i, a més, extremadament perillós per a qualsevol civil a la zona.

Comença una persecució que tècnicament no és una persecució. És més aviat un seguiment impotent. Cotxes de policia mantenint distància. Helicòpters enlairant-se, comunicacions accelerades. I sobretot, càmeres de televisió. Perquè algú dona l'avís a una redacció, i després a una altra. I en pocs minuts el cel de San Diego té més helicòpters de mitjans que d'emergències. Aquí apareix un dels elements més fascinants del cas, la retransmissió en directe. Els presentadors narren el que veuen sense guió, sense precedents. Intenten mantenir el to informatiu, mentre als carrers de la seva ciutat un tanc destrossa una ciutat. Hi ha moments de silenci incòmode, moments en què no saben què dir, moments en què fan servir paraules com surrealista o increïble, que són maneres elegants d'admetre que la realitat els ha superat. Nelson continua avançant. No sembla tenir un objectiu clar. No apunta cap edifici concret. No persegueix ningú. És un recorregut erràtic, gairebé hipnòtic. Alguns testimonis dirien després que semblava més una fugida que no pas un atac. D'altres, que tenia l'aire d'algú que simplement volia fer-se notar. El que és clar és que no dispara, no intenta fer servir el canó. La destrucció és purament mecànica, física, inevitable.

En un moment donat, el tanc intenta travessar un pas elevat. Aquí entra en joc una anècdota clau. Els tancs no estan pensats per a infraestructures civils. El pes és excessiu, el marge d'error és mínim. El vehicle queda encallat parcialment, atrapant una de les seves cadenes. Durant uns instants, sembla que el caos podria acabar aquí, però Nelson aconsegueix alliberar-lo i el tanc torna a moure's. La sensació que allò ja s'acabava desapareix tan ràpid com havia arribat. Mentrestant, la policia busca alternatives, punts elevats, opcions per aturar el conductor sense provocar una tragèdia encara més gran. No és senzill. El tanc té escotilles petites, Nelson està protegit i qualsevol

o l'error pot acabar amb víctimes civils. Finalment, el recorregut acaba de la manera més absurda possible. El tanc intenta girar en una zona amb una infraestructura elèctrica. Un pal elèctric queda atrapat entre el cos del tanc i una estructura. El vehicle queda immobilitzat definitivament. No per una arma sofisticada, no per una maniobra heroica, per un element urbà banal, gairebé ridícul. Un pal. El tipus de detall que ha explicat després sembla inventat, però no ho és. Amb el tanc aturat, la policia actua. Franctiradors disparen. Sean Nelson és abatut dins del vehicle. Mor al lloc dels fets. El silenci arriba de cop. Després de minuts, hores, segons com es visqui, de soroll, destrucció i tensió, tot s'atura. Les càmeres continuen gravant, però ja no hi ha moviment.

va haver víctimes civils mortals. Aquest és un dels aspectes més sorprenents del cas. Enmig de tanta destrucció, ningú més va morir. Hi va haver ferits lleus, gent atesa per xoc o per caigudes, però el balanç humà és dins del desastre inesperadament contingut. Les hores següents són de preguntes. Com ha pogut passar? Com pot algú robar un tanc? Per què ningú no el va aturar abans? Qui era aquest home? Els mitjans construeixen el relat gairebé en temps real. Es recuperen imatges, es repeteixen seqüències, el tanc aixafant cotxes es converteix en una icona televisiva dels anys 90. Quan es comença a parlar de Shawn Nelson com a persona, el to canvia. Apareixen les històries personals, la seva etapa a l'exèrcit, la seva dificultat per adaptar-se a la vida civil, els conflictes amb la família, la depressió, la sensació d'abandonament. Sense justificar els fets, molts reportatges apunten a un fracàs col·lectiu en l'atenció als veterans. No com una excusa, sinó com un context incòmode. El debat dura setmanes, sobre seguretat militar, sobre salut mental, sobre el paper dels mitjans. Alguns critiquen la retransmissió en directe, preguntant-se si no va convertir un episodi tràgic en espectacle. D'altres defensen el dret a informar. No hi ha consens, però el cas queda gravat a la memòria col·lectiva.

0: Amb els anys, el tanc de San Diego esdevé una referència cultural estranya. Apareix en documentals, en llistes de fans insòlits, en fòrums d'internet, sempre amb aquest punt d'incredulitat. Va passar de veritat. No és una llegenda urbana, no és una exageració. Hi ha vídeos, hi ha testimonis, hi ha informes. I potser el més inquietant de tot això no és una història de guerra, sinó de pau. No passa en un front llunyà, sinó en carrers quotidians. No és un atac terrorista, planificat, sinó un esclat individual de desesperació. Un tanc, símbol absolut del poder militar, convertit en un vehicle d'un sol home, perdut, avançant sense rumb per una ciutat que no estava preparada per veure's reflectida així. El tanc robat de San Diego no va canviar el món, però va deixar una pregunta incòmoda flotant en l'aire. Com de fràgils són en realitat les nostres certeses? I potser per això, diverses dècades després, encara en parlem. Perquè no és només la història d'un tanc. És la història d'un matí qualsevol que va decidir no comportar-se com tocava. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Quants cops no us heu plantejat

0: ens agrada, ja sabeu, la cultura, ens agrada fer-vos propostes que us tinguin allò entretinguts, que us tinguin enganxats, que digués, ostres, que ara em vindria de gust, doncs, posar-me en una història, saber de les vivències d'algú, doncs tot això ho fem sempre, ja sabeu, a través dels llibres, i ens agrada molt que ens faci recomanacions el José Agustín Gómez. José Agustín, com estàs?
1: Hola, bona nit, com estáis?
0: Pues mira, yo contento y con ganas que me hagas nuevas propuestas, a ver por dónde tiramos.
1: Un nuevo año viajando.

0: José Agustín, a quien le agradecemos que nos vaya trayendo estas ediciones, estas nuevas formas de encontrar cultura, ocio, entretenimiento y sobre todo muchas horas de darle al coco, que también es bueno. José, un placer escucharte y hasta bien pronto.
1: Igualmente, hasta la próxima.
2: La actualidad de Cataluña. Entra a OndaCero.es Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Corre l'any 1981 i Bill Murray està en el seu millor moment després de Cazafantasmes, encara no estrenada, però ja se sabia que seria un èxit. I arriba Stripes, a Espanya anomenada El Pelotón Chiflado, una comèdia militar absurda dirigida per Ivan Reitman que ve de fer Meatballs amb el mateix Murray. La història és senzilla i descarada. John Winger, interpretat per Bill Murray, un taxista de 30 anys sense rumb, perd la feina, la xicota i el cotxe en un sol dia. En un moment d'il·luminació o de desesperació total, veu un anunci de l'exèrcit que diu «Hoy el ejército puede ser tuyo». I convenç el seu millor amic, Russell, interpretat per Harold Ramis, per allistar-s'hi junts. «Podem veure món, conèixer gent i portar armes», els diu amb la seva cara de no haver dormit en 3 dies.
3: He perdido mi empleo, mi piso, mi coche y mi novia. ¿Te vienes?

Allò que comença com una broma es converteix en un infern còmic, un campament d'entrenament ple de reclutes inútils, un sergent psicòpata encarnat per en Warren Oates, una instructora sexy però dura, la PJ Souls, un parell de noies militars encarnades per Rose DeWitt i Tina Lifford i un viatge a Txecoslovàquia que acaba amb ells robant un vehicle militar experimental. Tot plegat amb l'humor característic de Murray, sarcasme, improvisació i una capacitat infinita per fer que el desastre sembli divertit. Amb un pressupost de 10 milions de dòlars, la pel·lícula es va rodar principalment a Kentucky, a Fort Knox i Rodalies, i en platós a Los Angeles. Ivan Reitman va voler que tingués un aire de comèdia realista però exagerada. Així que va barrejar actors còmics consagrats, amb Murray i en Remis, amb militars reals com a extras i assessors. El resultat és una pel·lícula que sembla una carta d'amor i de burla a les pel·lícules militars dels 50 i 60, però amb molt més llenguatge groller i molta menys disciplina. El rodatge va durar uns 60 dies entre l'estiu i la tardor del 1980. Gran part es va fer a Fort Knox, a Kentucky, amb permís real de l'exèrcit dels Estats Units, que va proporcionar vehicles, uniformes i assessors. Però l'exèrcit no va controlar el guió, i això va permetre que la pel·lícula fos molt més irreverent del que esperaven els militars. Segons expliquen, l'exèrcit va veure el tall inicial i va demanar canvis perquè feia quedar malament les forces armades. Ivan Reitman i Bill

0: Murray van dir que no i van mantenir gairebé tot.
1: Alinearse para inspección. Vamos, vamos. Atención. Ha llegado a mis oídos que varios miembros del tercer pelotón de la compañía Bravo han abandonado este puesto militar sin permiso. Quiero saber quiénes fueron. O me lo decís ahora, o lo descubro por mis propios medios. Te has ganado 24 horas de fregar cubos de basura. Paso atrás. Y ya que nadie más tiene huevos para confesar, el resto del pelotón pasará aquí los dos próximos fines de semana.
0: Una de les anècdotes més conegudes és la relació entre Bill Murray i Warren Oates, el sergent Hulka. Oates era un actor de mètode molt seriós, famós per papers intensos. Murray, en canvi, improvisava constantment i feia bromes pesades. Segons expliquen en una escena d'entrenament, Oates va haver de cridar «Agenolleu-vos!» tantes vegades que es va quedar sense veu. Murray li va dir «Warren, si continues cridant així, et quedaràs sense veu per la resta de la pel·lícula». Oates el va mirar fixament i li va respondre «Millor, així no hauré de sentir les teves bromes». Tot i la tensió inicial, va acabar congeniant i Oates va acabar rient amb les improvisacions de Murray. Harold Ramis, en Russell, va dir que el rodatge va ser com un campament d'estiu per adults amb problemes d'autoritat. Moltes escenes es van rodar amb els actors realment corrent, fent flexions i entrenant sota el sol de Kentucky. John Candy, que interpretava en Dewey Oxberg, va perdre més de 10 quilos durant el rodatge perquè havia de córrer amb l'uniforme complet i suava com un porc. Candy va explicar que va arribar a odiar l'uniforme més que el seu personatge odiava l'exèrcit. I una altra perla, l'escena on els nois roben el vehicle militar experimental, el Urban Assault Vehicle, i el porten a Txecoslovàquia, es va rodar amb un vehicle real modificat per l'exèrcit. L'exèrcit va posar condicions, això sí, que no es mostrés cap detall tècnic real i que el vehicle no patís danys. Però en una presa, Murray va fer xocar el vehicle contra un arbre de mentida i el va fer volcar. Els militars presents es van posar blancs. Murray va sortir del vehicle rient i va dir «Tranquils, és blindat i jo sóc el conductor».
2: ¡Adelante! ¡Bien, chicos, cantemos un poco esta mañana! ¡Venga ya!
3: ¡Venga ya!
2: ¡Venga ya!
3: ¡Venga ya!
2: ¡Tías buenas!
3: ¡Tías buenas!
2: ¡Ay no!
3: ¡Ay no!
2: ¡Buen rollo!
3: ¡Buen rollo!
2: ¡Ay no!
3: ¡Ay no!
2: ¡Fuerga ayer!
3: ¡Fuerga ayer!
2: ¡Vaya, vaya!
3: ¡Vaya, vaya!
2: ¡Qué noche!
3: ¡Qué noche!
2: ¡Diez whisky!
3: ¡Diez whisky!
2: ¿Cuántos no?
3: ¿Cuántos no?
2: ¡Algo grande!
3: ¡Algo grande!
2: ¡Alión!
3: ¡Alión!
2: ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pelotón! ¡Y uno! ¡Y dos!
0: La pel·lícula va tenir problemes amb la censura. La versió inicial tenia més nuesa i llenguatge groller. Li van donar una qualificació de R, però Reitman va haver de tallar algunes escenes, com més primers plans de les noies a la dutxa per evitar una X. Tot i així, la versió definitiva manté prou contingut adult per fer que avui moltes plataformes la marquin com a no recomanable per a menors de 16. Stripes es va estrenar el 26 de juny del 1981 i va ser un èxit comercial immediat. Va recaptar més de 85 milions de dòlars a tot el món, uns 280 milions actuals ajustats per la inflació, amb un pressupost de 10 milions. Va ser la pel·lícula més taquillera de Bill Murray fins a Cazafantasmes i va consolidar-lo com a estrella de la comèdia. La crítica va estar molt dividida. Alguns crítics la van adorar per l'humor absurd i les improvisacions de Murray. Altres la van titllar de vulgar, de masclista... Per exemple, Time Out la va qualificar de comèdia militar clàssica, però amb més ous. Literary Tape i altres publicacions modernes la critiquen per les bromes homòfobes i masclistes, que avui no passarien, però reconeixen que en el seu moment era considerada inofensiva i divertida per a la majoria del públic masculí. A Espanya va arribar com El Pelotón Chiflado i va ser un èxit absolut entre adolescents i joves dels 80. Frases com «Eso es espíritu de equipo» o «Eso es lo que yo llamo un soldado» es van fer populars i es repetien a patis d'escoles

0: de instituts.
1: ¿Dónde rayos estaban, soldados?
2: ¡De instrucción!
3: ¡De instrucción!
1: ¿Qué clase de instrucción?
2: ¡Militar, mi general!
3: ¡Militar, mi general!
2: ¡Atentos! ¡Sobre el hombro! ¿Eh? ¡Descansen, armas! ¡Paso a la derecha! ¿Por qué cruzó el pollo la calle?
3: ¡Para ir a la derecha!
2: ¡Dale! ¡Se salió de la fila, tomó camomila y ya no dio más la barriga!
3: ¡No!
2: ¡Izquierda!
0: La pel·lícula té un bon grapat d'anècdotes que expliquen per què funciona. Bill Murray va improvisar gran part del seu paper. La famosa escena on convenç els reclutes de fer exercicis amb el crit de «Eso es espíritu de equipo» va ser completament improvisada. Reitman li va donar llibertat total i Murray va crear el discurs sobre la marxa. Warren Oates, el sergent Hulka, que era aquest actor seriós del mètode i que no congeniava gaire amb en Murray al principi, quan va veure el muntatge preliminar va dir «Això és genial, però no em feu fer més flexions». El personatge d'Estela va ser escrit específicament per a ella, per a la PJ Souls, perquè Reitman volia una instructora dura però sexy. Souls va haver de fer classes reals d'entrenament militar per aprendre a donar ordres i córrer amb botes. I hi ha un cameo de Bill Paxton no acreditat com un soldat que diu «Lighten up, Francis», que va ser improvisat. Paxton era amic de Murray i Remis i estava al plató visitant-los. Li van donar una línia i la va clavar.
4: Oiga, esto es zona de carga y descarga. No pueden aparcar aquí.
5: No lo hemos aparcado, lo hemos abandonado. No puedo creer lo que estamos haciendo. Oye, si me matan, mi sangre caerá sobre ti.
6: Contate que no me caigan los zapatos.
7: Hola.
8: Yo no digo que el ejército vaya a hacer por ustedes lo que hizo por mí. Pero sí les digo que sacarán de él exactamente lo que pongan en él. Y el ejército a veces es un gran acierto. Bien, tengo que hacerles un par de preguntas. Son algo personales. ¿Han sido alguna vez condenados por un delito o crimen? Es decir, robo, violación, atraco o algo parecido.
6: ¿Condenados?
8: Sí.
6: No. Condenados no.
8: Bien, eso está bien. ¿Alguno de los dos es homosexual?
0: Stripes, el pelotón chiflado, va ser una de les comèdies militars més influents dels 80. Va demostrar que es podia fer una pel·lícula sobre l'exèrcit plena de bromes, insults, caos, i que el públic l'adoraria. Va obrir la porta a altres comèdies similars com Acadèmia de Policia, Major League o fins i tot Hot Shots, que van copiar la fórmula. Herois incompetents, sergent dur però amb cor i molt d'humor absurd. La pel·lícula va ser criticada per les bromes homòfobes i masclistes. Avui dia moltes línies no passarien el filtre. Però en el seu moment era considerada inofensiva i divertida per la majoria del públic masculí adolescent. Va consolidar Bill Murray com a rei de la comèdia irreverent i va demostrar que Harold Ramis era molt més que un actor, també era un guionista genial. Va coescriure el guió amb Murray i amb Len Blum. Avui dia Stripes segueix sent un clàssic de culte. La frase aquella de «Eso es espíritu de equipo» es repeteix amb memes, converses entre amics que van créixer als 80. La pel·lícula ha estat editada en 4K recentment i continua sent una de les comèdies més vistes quan algú vol recordar com era riure sense filtres als anys 80. El pelotón chiflado és una pel·lícula que no ha envellit bé en alguns aspectes, però que continua fent riure quan surt Bill Murray amb cara de «no sé què hi faig aquí, però m'ho passo pipa». I això, al cap i a la fi, és el que demana qualsevol bona comèdia, que et facin riure, encara que sàpigues que no hauries de fer-ho. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

Els llibres sempre, o intentem que ens serveixin els que aquí us presentem en el programa, que ens serveixin per, el que diem sempre, viure altres vides, posar-nos en situacions, en la pell d'altres persones, d'altres personatges també, i a partir d'aquí veure aprenentatges, pensar què faríem nosaltres,

0: en determinades situacions, i això sempre ens permet créixer, empatitzar i conèixer millor les diferents realitats que hi ha a la vida, perquè a la vida no només hi ha una realitat, que acostuma a ser la que nosaltres pensem, i com pensem que ha de ser tot, i després hi ha moltes realitats que ens toca viure o que li toca viure a determinada gent, realitats diferents, com és el cas del llibre que avui us parlarem, que és No passa nada, que està escrit per la Bego Prados. Bego, gràcies per passar pel programa.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: En aquest cas, un llibre que intenta escriure, que intenta explicar de diferents maneres el que no deixa de ser una vivència, com és la de que una filla, la Jone, no? Doncs tingués el diagnòstic d'autisme poc abans de fer els 3 anys. Això és un punt de partida, és una realitat. Imagino que a partir d'aquí són moltes les reaccions o les vivències o els aprenentatges que ens vas explicant en aquest llibre, que com ja juga des del títol a la portada, el primer concepte que transmets és que un diagnòstic així et gira del revés, no? És a dir, et trastoca, no?, d'alguna manera, i a partir d'aquí construïm, no?
1: Sí, així és. És a dir, rebre un diagnòstic, en aquest cas d'autisme, no és una cosa lleugera. I, evidentment, et fa canviar tot. Tota la vida té un impacte, sí, sí.
0: Quan algú es troba en aquesta situació, m'imagino que hi ha un primer punt, igual que en d'altres situacions, que per què em passa a mi, no? O per què m'ha de passar a mi, i jo no podré, o jo no sabré, o què faig, no? Imagino que hi ha un punt de bloqueig, no?
1: Sí, bé, una de les coses, de les moltes coses que exposo al llibre és precisament que es produeix un dol. Uh-huh. És a dir, d'una banda, quan tenim fills, filles, per poc que pensem que no passa, tenim certes expectatives. Certo. I jo que em pensava personalment que no en tenia de gaires expectatives, aquestes sí existien. Uh-huh. I quan parlem d'un diagnòstic d'autisme, l'autisme no és una cosa visible físicament.
0: Clar.
1: No és que els nens... Ho explico al llibre perquè el llibre té molt d'humor, no?
0: Sí.
1: O sigui, les criatures autistes no brillen a la foscor, no són de color blau, és a dir, no hi ha res que els identifiqui físicament, no? Mm. La Daryl Hannah, perquè et facis una idea, doncs és autista, és una dona, doncs, en fi, no? Tot que correspon perfectament a aquest estereotip de persona preciosa que ho és, no té res a veure, físicament no hi ha res. Aleshores, l'autisme no és una cosa que ve d'un dia per l'altre, es neix autista, però cal que passi un temps per veure amb el desenvolupament d'una persona que efectivament hi ha una cosa diferent. Aleshores, quan finalment tot això va passant, clar, et vas sentint que alguna cosa, et sents molta culpabilitat, perquè jo personalment com a mare, i és una cosa que també explico, doncs no entenia per què la meva filla feia certs comportaments, no? Uh-huh. Per tant, això que passa i és una cosa que també explico al llibre, estic.
0: Clar, parles en el llibre hi ha el concepte de tenir una nova mirada, no? Aprendre a mirar de nou, i és precisament aquesta observació també d'això que dius, que no es mostra amb una evidència, amb una característica, no detectem. Molts cops ens agradaria poder detectar, perquè en el fons hem de posar etiquetes, no en el mal sentit de la paraula, sinó perquè ens ajudi a comprendre, no? Volem comprendre, perquè és una manera d'empatitzar, i clar, quan una cosa és molt evident, per exemple, i si algú, doncs, pel que sigui, doncs, li falta un braç, no li donaràs la mà per donar-li, saps? Vull dir, ja interactuaràs de forma de que aquesta persona se senti igual, perquè és exactament igual que qualsevol altra persona, només que hi ha unes característiques. Clar, quan tens una filla que tindrà autisme, imagino que de les primeres preguntes que es fa una mare és com interactuarà ella amb la seva filla, però també la seva filla amb altres persones. Com ho explicarà? Com no convertir-ho en una bombolla, no? És el que crec que és tan necessari que expliquis.
1: A veure, quan parlem d'autisme, clar, una de les coses més difícils d'entendre de què és l'autisme és precisament que hi ha una infinitat, o sigui, hi ha una diversitat espectacular pel que fa a com cada persona

autista pot ser. Aleshores, el que passa amb l'autisme és que encara hi ha molts estereotips que continuen vigents. Molts d'ells alimentats precisament a vegades doncs, pel cinema, per les sèries, per la cultura pop, no? Per la

0: va per fer alguna cosa.
1: Sí, que, que hem, passat de, hem passat del Dustin Hoffman, com si diguéssim, al Sheldon Cooper, no? Una mica, això passa.
0: Això s'ha alimentat i encara molta gent pensa que és una cosa fonamentalment de nois i d'homes.
1: Fixa't.
0: De fet, ara se'n parla cada cop més que l'autisme també és una qüestió femenina, de dones i de nenes, no? Però com que hi ha una mirada esbiaixada, no?, pel que fa a com l'autisme es manifesta, diríem, doncs això fa que moltes nenes i moltes dones encara no rebin el diagnòstic. Aleshores, clar, quan tu reps el diagnòstic, això és per introduir que cada cas és únic. La meva filla té una sèrie de particularitats que no són comparables a les de potser altres famílies que tenen també fills i filles autistes. Cadascú tenim un taulell de joc diferent, tot clar, i que estem jugant al mateix que és autisme. Per tant, cada persona necessita un acompanyament diferent i respostes diferents del sistema.
1: Aquí és on precisament remarques que, clar, doncs, partint, per exemple, del que puguin ser les possibilitats econòmiques, de contactes o del que sigui, clar, no tothom juga amb les mateixes cartes, no? A l'hora de poder treballar, no? I a l'hora de poder, doncs, voler el millor per les seves criatures, no? És a dir, que el sistema aquí no sé fins a quin punt està preparat o, tot i que em consta que les escoles, doncs, han anat treballant molt en poder tenir més eines per això. Com ho veus, això, Bego?
0: Doncs, de fet, una de les coses que jo em vaig proposar en aquell llibre, perquè jo no sóc psicòloga ni psiquiatra, sóc una mare que, com la majoria diria, la meva formació no m'havia preparat, no?, per entendre què era això de l'autisme, com moltes famílies ens hem hagut d'esforçar a aprendre. Aleshores, què passa? Com tu bé dius, jo crec que cada cop hi ha més sensibilització i hi ha més coneixement, però la gran cosa que també manifesto al llibre és que no podem oblidar que hi ha encara una gran desigualtat social. És a dir, la renta, la qüestió de la renta disponible continua sent, i això va més enllà de l'autisme, un element determinant, però específicament per l'autisme són molt poques. Per exemple, les teràpies indicades per acompanyar l'autisme són molt cares, perquè necessites de professionals molt, molt preparats i que acompanyen el teu fill, com es diu, un a un.
1: Yeah.
0: I això és molt car.
1: Clar.
0: Sí, aleshores, la renta és un tema fonamental. Per tant, no passa nada, més enllà d'explicar una situació personal, que és la meva, aquesta en realitat és l'excusa per plantejar també un assaig amb moltes dades de caràcter més, diríem, sociològic, històric, i on es tracta el tema de la desigualtat, perquè aquest és el gran tema, la desigualtat.
1: Totalment, per tant, hi ha aquest punt de, diguem-ne, de posar sobre la taula, de reclamar, de consciència, eh? Hi ha aquesta part, diguem-ne, de com es rep el diagnòstic, d'aquest dol que ens explicaves, amb els processos que té, evidentment, associats al dol de la negació, de l'acceptació, totes aquestes situacions que els psicòlegs ens expliquen respecte, doncs, pot ser una mort, però pot ser una ruptura, pot ser qualsevol cosa, no? Per això està molt bé que ho reivindiquis. I també parles de, al final, i crec que això és una de les lectures per les que jo recomano el teu llibre a tothom, tingui o no algú proper, no, diguem, que pugui tenir autisme, doncs és el fet de comprendre que cada persona tenim la nostra peculiaritat, no? O tenim les nostres característiques. Algunes poden ser més comuns i d'altres poden ser-ho menys. Algunes poden ser més amigables, i poso cometes, ho dic perquè és un terme que es fa servir, per exemple, també amb els programes informàtics, que sigui amigable, i com tampoc no em faré amic dels... Vull dir, bueno, és un concepte general, no? De dir que és fàcil... Mira, entra bé, no?, aquesta persona, aquesta situació, aquest vestit, qualsevol cosa, no? I per altra banda, doncs, el fet d'aquest, no?, d'entendre que tots d'alguna manera som especials, només que hi ha gent que necessita més unes necessitats, no? Però que tots hem de saber-nos respectar més, no?, els uns als altres.
0: Sí, sens dubte, és a dir, no passa nada, és un llibre que per mi, jo diguem, vaig, per mi escriure sempre ha estat una cosa necessària, però mai havia pensat com amb una voluntat pública, no?
1: Correcte.
0: Aleshores, quan em proposo escriure el llibre, tinc molt clar que no vull que la meva història sigui allò central. En realitat, la nostra història, la nostra com a mare, és l'excusa per plantejar un llibre que vol trencar precisament amb moltes de les idees que tenim preconcebudes sobre què és allò que considerem normal. Ningú és normal, d'acord?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I, de fet, De fet, el llibre doncs, presenta d'una manera que

0: fi ho pugui sorprendre al lector amb moltes anècdotes, amb qüestions històriques, amb revisions de lo que és els manuals psiquiàtrics també, que és molt interessant, per arribar a la conclusió aquesta, que tenim una idea encara molt restringida de què és allò normal.
1: Sí.
0: I això ho hem d'inventar. I per altra banda hem d'entendre que, per exemple, la nostra evolució com a espècie, els nostres avenços tecnològics, científics, literaris, no haurien estat possibles, no serien encara possibles sense el valor de les neurodivergències, i una d'elles és l'autisme. A partir d'aquí, això té un benefici per tothom, però també pot tenir un cost individual. I la idea que jo defenso al llibre és que quan parlem de discapacitat, també hi ha un rol molt important que juga la societat. Com entenem tot això? Perquè una persona, sigui com sigui, tingui el mateix dret de tenir un espai digne a la societat. I això encara hi ha molta feina per fer.
1: Hi ha molta feina perquè quan precisament exposes aquest punt que és claríssim i parles de, doncs això, de discapacitat, crec que va molt associat al concepte de que es pot conèixer de moltes maneres, és a dir, li pot posar molts noms, però té molt a veure també amb l'assetjament, digueu-li bullying, digueu-li qualsevol situació que tu dius. Home, això quan veiem les pel·lícules, perquè la Vego i jo som de la mateixa època, i quan veiem les pel·lícules aquelles d'allò dels 80s i tot això, que sempre hi havia el que venia a pegar-me en el col·legio i tot això, doncs, semblava que allò quedava molt, molt lluny, però ara són uns altres tipus. I segueix havent aquest, potser en menor mesura, perquè sí que hi ha un cert punt de que la gent està més atenta a això, però hi ha el digital, per exemple, no? I per tant hi ha moltes maneres de no respectar-nos els uns als altres, de fer mal els uns als altres, i crec que això és molt necessari que en siguem molt conscients. I això va molt més enllà. Això no és només una feina de l'escola, no és només una feina de casa, és una feina també com a societat, i els mitjans de comunicació tenim la nostra part, i per això des d'aquí intentem sempre que podem fer-nos ressò i associar-ho amb aquesta situació de dir, escolta, si és així, cadascú ha de poder fer el que vulgui sempre i quan no faci mal als altres. Cadascú ha de poder ser lliure de ser com és sempre i quan no estigui doncs això, no? Complicant l'existència, burlant-se d'algú, fent algun tipus de comentari, i això és absolutament necessari i comença per un mateix, no? I això cal que la gent sigui molt més conscient, no?
0: Sí, sí, sens dubte, és a dir, jo trobo que, malauradament, les violències, diríem, també van canviant i adaptant-se al temps, sí. No? Com tu expliques, nosaltres que som nanos que hem crescut i segurament hem passat molta estona al carrer als anys 80, cosa sí. Que també tenia la seva part molt positiva.
1: Correcte.
0: Doncs les coses han canviat i nosaltres no hem viscut. Jo trobo que segurament, jo no sé com seria la meva adolescència ara, no? Ja vaig tenir la meva, que va tenir les seves dificultats.
1: Mira, a vegades veig, però penso que és bo que no hi haguessin càmeres en el meu cas, saps? Vull dir, no, perquè dius, home, jo dic, però com sortia així al carrer? O com, dius, mira, jo vaig, no queda constància de segons què. Digues.
0: Això està clar, però i més enllà d'això, jo trobo que ara, clar, el que tu parles, no, el format digital, és a sí. Dir, molta canalla i no tan jove, no? Pateix una pressió, jo trobo que a través de les xarxes també, que també té coses molt, molt positives, però sí que és cert que en fi, no? Que la idea que tenim d'allò que esdevé normal, la pressió, per exemple, pel físic sempre ha estat una pressió important,
1: sí.
0: Però potser aquesta encara es magnifica més encara a través de les xarxes socials. És a dir, tot pren una intensitat que, bueno, potser és difícil de gestionar, i pel que fa a l'assetjament, no hem d'oblidar mai, les persones, especialment dintre l'espectre autista, són joves, són nens i nenes, que poden, sí, estadísticament, tenir molts més punts per patir assetjament i violència escolar. Aleshores, amb la mesura que eduquem amb una idea molt més, jo trobo que és simplement la idea adequada, és a dir, la nostra idea de normalitat la continuem basant amb una qüestió estadística.
1: Sí.
0: I hem de trencar això.
1: Sí.
0: Una trisomia, una paràlisi cerebral produïda al part és una cosa normal, però sí. passa molt menys, però és normal. Però com que tenim una idea de normal i, per tant, en oposició a normalitat, això estigmatitza molt innecessàriament.
1: Clar.
0: Hem d'educar amb uns altres valors.
1: Clar. Interessantíssim això que ens comenta, i a més, com l'esteu escoltant, és com escriu, amb aquesta vitalitat

0: vitalitat, però també amb aquest sentit de l'humor i amb aquesta manera de fer que el missatge ens arribi d'una forma que ens fa reflexionar, ens fa pensar i ens colpeja positivament, és a dir, dona un cop sobre la taula perquè entenguem les situacions, perquè puguem augmentar les nostres eines com a ciutadans, de quan de més informació sapiguem de totes les realitats que tenim al món, sabrem millor com reaccionar nosaltres i sabrem com entre tots construir un món que ha de ser per tothom, no? I quan parles d'aquestes discapacitats, Bego, penso que a vegades tots creiem que el món és per tothom, però hem de veure que realment sigui per tothom i per totes les possibilitats i per totes les realitats que tenim. Així que us recomanem aquest No passa nada, que el trobareu a Espasa. Ja veureu que si agafeu la portada us començareu a posar del revés, per intentar llegir bé el títol, però és que està molt ben trobat. En el llom sí que està posat de manera, però bueno, ja el trobareu, el localitzareu perquè crida molt l'atenció, és groc, diguem-ne, el més principal de la portada, així que us cridarà molt l'atenció, es passa de Bego Prados. Que per molt temps no passi res i ens ho puguis anar explicant aquí, Bego. Una abraçada ben forta.
1: Gràcies. Gràcies a vosaltres. Que vagi bé.
2: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

Nosaltres anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio, doncs d'estiu, que el que fa és no només intenta refrescar-vos, perquè és això, que la ràdio a l'estiu ha de ser fresca, com si allò que dius, carai, ostres, que estic molt millor, estic suant, però potser una mica menys del que pensava, perquè mira, menys estic escoltant aquesta gent que em distreu. Nosaltres estem aquí per distreure. És la idea principal que tenim, per fer que passeu una bona estona i aprofitem l'estiu per escoltar doncs, els millors moments, col·laboradors, entrevistades, entrevistats, seccions que val la pena de conèixer, reconèixer, descobrir o deixar-se fascinar per tot el que el coneixement ens pot aportar, que és molt. Nosaltres tornarem aquesta propera nit per seguir-vos refrescant amb el millor de la temporada. Farem uns còctels especials durant l'estiu de 1 a 6 de la matinada. Que vagi molt bé, que tingueu un dia fantàstic. Adeu-siau.

ens permet emocionar-nos amb les històries de tota mena que han passat pel programa. L'audiència, vostès, ens han demanat en algunes ocasions poder tornar a escoltar-les. I emplacem sempre tothom al nostre web o a la nostra app, però aquestes setmanes d'estiu les tornarem a oferir aquí. Ah, i si es pensaven que a les setmanes de vacances no s'ha de fer exercici físic, s'equivoquen. Déu sap en Pitu Sitges, que fa un quart de segle que entrena persones, centenars de persones, al centre esportiu al qual treballa i que cada diumenge ell es reserva uns minuts per venir aquí, a la ràdio. Per tant, jo de vostès no em perdria res de tot plegat. Espero que ja tothom estigui despert, llevat, pentinat, perfumat i vestit, ben empolainat, encara que sigui amb un pareo o amb una cosa fresqueta. Ara només cal posar-se a fer les coses, però sense estressar-se, que tampoc no és bo. En qualsevol cas, bon dia! Bon dia!

0: dia vida.
1: Robert Calvo t'acompanya cada diumenge de 6 a 8 del matí.
2: I ara és l'hora de començar a moure el nostre cos. Pitu Sitges, com estàs? Bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Gràcies per venir un diumenge més al programa. En Pitu és el nostre entrenador personal, l'home que ens posa en forma i que, a més, ens ajuda a recuperar-nos després de posar-nos en forma. I avui ens porta una cosa que fa temps que li estic demanant i que, per fi, ho ha organitzat per fer-ho aquí en directe.
3: Mira, a part, m'agrada molt perquè el tema de les classes dirigides que avui us porto és un món. És a dir,
2: tu,
3: no, és veritat, eh?
2: Perquè... Tu ets un monja en tu mateix.
3: Sí, és veritat també. Però que aquest tipus de classes és com molt... És un perfil molt...
2: Molt concret de persones.
3: Molt concret, sí, sí, que sí. És el ioga.
2: Avui parlem del ioga i, per tant, hi trencarem mites sobre el ioga, crec, perquè la gent es pensa, no, és que ioga és anar a relaxar-se i dormir. No.
3: Hi ha diferents iogas que són molt potents.
2: Ara ens els expliques, sí. Però si et sembla, posem-nos en situació.
3: Perfecte.

0: Uf, això és perfecte, aquesta hora del matí, Pitu. Perquè saps què passa? Jo arribo molt estressat a la ràdio, perquè quan el despertador sona tant d'hora i vens aquí, diu que, un, que sonen els pitus a les 6 del matí i he d'estar allà assegut.
1: Doncs pues imagina't això, si al matí et
0: passa ara,
1: això,
0: i ara aquesta hora que ja ha passat una estona de programa i que m'ajudis a relaxar-me així, doncs és magnífic. No estem fent només relaxament, amb el ioga? Explica'ns.
1: Amb el ioga hi ha molts tipus de ioga. Els que utilitzen els centres esportius normalment es diu hatha ioga, ¿vale? Que és un dels estils més tradicionals del ioga, ¿vale? Que t'ajuda a treballar el que és el tema del pranayama, que es diu pranayama, però és el tema de la respiració, que això algun cop ja hem parlat, i la meditació. I va més adient per la gent que és més inicial, més als principals, ¿vale? Perquè és un ritme de classe que el pots seguir perfectament, no és molt ràpid.
0: Se m'acaba d'ocórrer que un dia farem una classe de meditació aquí.
1: Ostres, aniria molt bé.
0: Jo n'he fet algunes i és molt interessant. Val, estem en classe de ioga, no, ara ja?
1: Totalment. El ioga, jo sempre haig de dir que el ioga no és una classe d'intensitat baixa, és una intensitat mitja. I a partir d'aquí pots trobar, segons quin monitor, que faci un tipus de asanas. Asanas són les postures, ¿vale? Es diu asanas, les postures del ioga, que són més senzilles, o si algú té que veu que la seva gent del ioga és, ja no és principiant, que es pot tirar una miqueta més, pot ser molt dur.
0: Ah, ¿vale? Sí?
1: Pot ser molt dur el ioga. Llavors, ja el vinyasa és una classe, al igual, jo vaig per part, ¿vale? El hatha és per principiants, són posicions més tranquil·les, més lentes. Després tenim el vinyasa. El vinyasa és una classe més dinàmica, de les quals les postures, ¿vale? Quan tu vas canviant de postures, ho fas a través de la respiració. ¿Vale? Normalment la respiració al ioga és entre 4 i 8 temps, ¿vale? Llavors tu inhales, exhales, canviaríem de posició.
0: Ah, sí?
1: Clar, vas canviant, la respiració també guia una miqueta al tema de... Ui, ara haig de canviar la posició.

0: por del yoga és que hi ha moltes posicions del yoga, però si tu ets fidel a un monitor, normalment et farà gairebé sempre les mateixes posicions i ja portes la cadena que pots fer la classe només escoltant el monitor. I això també t'ajuda molt.
1: Clar, perquè quan tanques els ulls, un dels sentits, diguéssim que, valgui la cosa, es tanca i no el fa servir, que és el sentit de la vista. Llavors s'aguditzen la resta.
0: Clar.
1: L'olfacte, que entra a través de la respiració, no?
0: Totalment.
1: I pots assaborir molt més les coses.
0: Sí, i a part que desenvolupes un altre tipus de sensacions. És a dir, perquè, per exemple, a la classe del ioga, jo molts cops els dic, tanqueu els ulls i poseu la mà davant de la cara. I tu notes la mà davant de la cara.
1: Sí, sí.
0: Són sensacions que ajudes a la gent treballar.
1: Jo he fet algunes sessions de meditació, quan et fan tancar els ulls, t'asseus al terra, no, per exemple, i et diu, la veu que et parla, et diu, ahora nota el aire entrando por las yemas de los dedos de las manos. I dius, ostres, estic notant. És fort, eh?
0: Això és bo perquè estàs introduint el yoga.
1: Sí, sí.
0: Hi ha gent que no ho aconsegueix, eh?
1: Sí, sí.
0: Hi ha gent que està pensant, estic a la classe de yoga, al monitor li està...
1: Estic pensant, he enviat aquell correu electrònic
0: totalment.
1: Que m'havia, no he contestat, tal. Això passa.
0: Totalment. Si has de fer això, no vagis a la classe.
1: Jo t'he de dir que, no en el ioga, quan vaig a la cinta, al gimnàs, o a l'elíptica, a vegades em passa que estic allà repassant tot el dia. Però això el ioga no es pot fer. Avui estem fent ioga.
0: Perfecte.

0: Piti, vostè, que ens escolta. Què anaves a dir, Pito?
1: Que són músiques tan maques.
0: Sí, sí.
1: Que encara que no facis res...
0: Només escoltar-les ja... Sí. Entres en trance.
1: Sí, perquè estem acostumats a una voràgine d'intensitats i d'estímuls durant tot el dia, que parar i tancar els ulls i tenir aquest temps per nosaltres, ostres, la gent no ho fa. I quan surt de ioga, jo trobo
0: gent... Ets una altra persona.
1: Sí, i plorant.
0: Ja, ja.
1: Perquè, ostres, el tema del cap és molt important.
0: Jo t'he dit que he fet sessions de meditació, plorar potser no, però he sortit devastat. Devastat vull dir, no moralment, eh? Físicament és com... He fet tant amb el meu propi cos que és interessantíssim.
1: Sí, sí. I de fet hi ha un ioga que es diu Ashtanga, que aquest ioga sí que és molt dur perquè són postures molt fixes, vale? I l'exigència en aquest ioga és bastant alta perquè treballes molt el que és molta la força i la flexibilitat. Llavors... Per això, quan diuen el yoga suave... Bueno, el yoga suave... ¿Qué yoga has hecho?
0: Yoga
1: y con quién l'has hecho, clar. Sí, sí. Perquè hi ha tot un
0: tu
1: tipus...
0: Tu fas yoga al gimnàs?
1: Jo faig yoga, jo faig de tot.
0: Fas de tot.
1: Faig de tot.
0: Per tant, anem posant per ordre tot el que has dit. La gent que és principiant, a quina classe hauria d'anar?
1: Hatha yoga.
0: Hatha yoga.
1: Que és la que normalment ja ha anat tots els centres.
0: Els que ja tenen una mica d'experiència i volen allò que es diu improve, millorar... Què haurien de fer?
1: Vale, hauria d'anar al vinyasa, que és el que treballa tot el tema de respiració i fa els moviments amb una cadena que és molt més ràpida i més dinàmica.
0: I els que volen anar ja a la màxima intensitat o una intensitat interessant?
1: El Ashtanga yoga.
0: Ashtanga yoga.
1: Ashtanga. Després hi ha uns altres que són més lents, que és Kundalini.
0: Kundalini, eh?
1: Sí, no, sí és que jo...
0: Kundalini, val.
1: Sí, al principi tenia un... Jo sóc una mica dislèxic.
0: Sí.
1: I en comptes de Kundalini... En tenia una altra paraula.
0: No ho diguis.
1: No ho dic,
0: no ho diguis.
1: Però m'has entès, vale?
0: Sí, sí.
1: Llavors, és una energia molt més lenta, vale? Que el que treballes és partint de la base de la columna. És a dir, treballes totes les tècniques i les meditacions, però des del punt de la columna vertebral. Llavors, jo sempre recomano provar tots els tipus de ioga. Perquè cada ioga et transporta a un tipus de moviment... Hi ha un tipus de relaxació totalment diferent, perquè no és el mateix relaxar-te quan has fet un exercici de força que relaxar-te quan has fet el tema de respiracions. És a dir, proveu tots els tipus de ioga i amb tots els tipus de monitor possible, perquè...
0: Molt bé. Que comencin amb en Pitu Sitges, que està en un centre esportiu de Barcelona, i després ja proven a la resta.
1: Exacte.
0: En Pitu, que ens entrena cada setmana, i avui ens ha fet un entrenament perfecte, fent ioga, sí. Relaxant-nos i escoltant una música meravellosa. Pitu, sí. Fins la setmana que ve, que vagi bé.
1: Gràcies.
2: En bones mans, la salut des de la ràdio.

0: L'ús d'antidepressius en menors de 15 anys s'ha disparat un 250% en 3 anys. Més d'un 9% dels catalans de més de 15 anys tenen depressió. Són dades que han de fer saltar les alarmes de totes les administracions, però encara n'hi ha una de més gruixuda. 2 de cada 10 adolescents analitzats en un estudi de salut mental ha pensat en el suïcidi. Maria Lluïsa Ferrarós, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, com estem?
0: La Maria Lluïsa Ferrarós és psicòloga infantil i juvenil, per tant, crec que la persona més indicada per comentar unes dades aquestes que són esfereïdores, glacen la sang. I no sé què està passant, perquè no sé si això té alguna explicació, aquesta tendència creixent a aquesta mala salut mental, d'on ve?
1: Bé, jo crec que és multifactorial, crec que hi ha diverses coses que ho expliquen. Aquests adolescents venen, són els de la pandèmia, uh-huh. que van estar tancats i que van tenir dificultats per socialitzar i per entendre tot el llenguatge emocional uh-huh. i que ara estan tenint molts problemes perquè es van educar amb les redes socials, diguéssim, uh-huh. que el seu llenguatge va ser aquest i, clar, les redes socials doncs, a vegades aboquen una quantitat d'informació tergiversada o que no és realment
0: perillosa en alguns
1: molt
0: casos.
1: Perillosa, que ells doncs a vegades diuen, m'identifico amb això, m'identifico amb allò, i llavors a vegades se'ls donen idees perquè hi ha diverses sèries que parlen dels suïcidis infantils i juvenils, que va començar amb aquella de les 13 raons per, que va ser l'inici de tota aquesta tendència dels clar, adolescents. No? I a més ho van aprenent d'una a l'altra i és una manera com de cridar l'atenció. Jo crec que el problema és que els adolescents estan molt sols.
0: Aquesta és una de les claus que crec que també ho explica, perquè al final un adolescent que es passa 4 o 5 hores a la tarda, 3, fent això que es diu scroll, que vol dir moure el dit per la pantalla del telèfon mòbil, veient vídeos a TikTok, dic TikTok perquè és la xarxa sí. social sí. dels joves, eh? Sí. No en som conscients dels d'altres generacions del poder d'aquesta plataforma. I es passen 3 o 4 hores allà i jo penso... Bé, tampoc ningú els atén, perquè si tinguessin coses a fer, segurament no tindrien tant temps per fer això.
1: Exacte. O sigui, el tema important és que moltes vegades els pares es pensen, bueno, està a la seva habitació, el tinc controlat, però clar, resulta que està enganxat veient una quantitat d'informació que amb un cervell i unes emocions que encara no estan madures i que encara no tenen criteri propi, són molt influenciables i molt manipulables, no? I llavors aquesta informació fa molt mal, perquè realment ells a vegades encara estan en una fase, sobretot els més joves, de 12, 13, 14, moltes vegades confonen la realitat amb la fantasia, el que jo penso, amb el que és, amb el que jo m'imagino, amb el que jo tal... I el llenguatge a través de la red que és escrit o a través del WhatsApp que és escrit no té tot el context,
0: sí, sí.
1: No? I llavors això porta a moltíssimes confusions. No?
0: Aquestes dades que explicàvem fa un moment pertanyen a casos d'adolescents incipients en molts d'ells. Vull dir, de nens i nenes que ronden els 9-10 anys que encara no han arribat a la pubertat. Encara no han arribat a la muntanya russa que els vindrà després de problemes, d'emocions, de canvis. Per tant, aquí s'hauria de posar fre des de, no sé, si les administracions, si les autoritats sanitàries, des de la col·laboració pública i privada.
1: Jo crec que hem de fer una tasca molt, molt important, divulgativa i pedagògica per les famílies, pels pares, i les institucions han d'ajudar totes. Perquè pensem que els nanos escriuen amb emoticonos i amb coses que tenen un doble sentit i que estan dient coses que nosaltres, si els agafem el mòbil, no ho sabem entendre.
0: No les xifrem, sí, sí.
1: Vale? I llavors, clar, aquí moltes vegades, ara els nens et diuen, no, és que l'he deixat d'estimar o ja, ara ja no és el meu nòvio perquè no tinc el doble check i m'ha trigat una hora en contestar-me el missatge d'Instagram o de TikTok. O sigui, els seus paràmetres
0: són diferents.
1: Són totalment diferents i no saben entendre el que vol dir tenir una relació, estimar, tot això és una altra història. És una
0: Però
1: una
0: al final l'afectació és la mateixa que d'una persona adulta, és a dir, si es diagnostiquen casos de depressió, d'angoixa, en una edat de 9, 10, 11, 12, 12 anys, això és igual de greu que en una persona adulta.
1: Sí, sí, bueno,
0: encara ho és més,
1: més sí.
0: perquè en aquesta persona se l'està formant per la vida, està en l'etapa de creixement, i és el nostre futur.
1: Clar.
0: Per tant, estem comprometent el nostre futur.
1: Sí, sobretot perquè hem de ser conscients que ells no tenen els recursos que nosaltres podem tenir

0: per afrontar una depressió, un problema... Bueno, les preocupacions, les comparacions, la falta d'autoestima, el jo no m'estimo perquè no sóc com jo voldria ser, o penso que els meus pares no m'estimen perquè no hi són, o m'invento que la meva amiga no sé què... Clar, tot això, ells emocionalment no estan preparats per assumir-ho. I se'ls ha complicat molt la història, vull dir, molt de la nostra època, no?
1: Bé, de tot això en parla la Maria Lluïsa Ferrerós en un llibre que ens ve a presentar avui que es titula Fes fora els teus fantasmes, l'edita Bold Letters i compta amb unes il·lustracions magnífiques de la Raquel Gu. Tu expliques en aquest llibre que l'adolescència és una etapa de moltes preocupacions, de molts canvis, i a vegades aquest sacseig vital té conseqüències greus sobre la salut emocional, mental, i es pot perdre el control.
0: Exacte.
1: Però aquí hi ha el paper de la família, dels pares, que al final és aquesta xarxa que hi ha a sota, que com a mínim ha de protegir de la caiguda. Si és que hi ha caiguda, com a mínim protegir de la caiguda. Què poden fer els pares i mares? Perquè jo em poso en la pell d'ells i d'elles i dic, mare meva, jo, sort que no sóc pare. Què poden fer per estar com a mínim atents i atentes i... escoltar els senyals d'alerta.
0: Ah, això és molt important. Doncs precisament això, hem d'estar i hem d'escoltar i hem de compartir temps amb ells. Mm. Això és molt important. Les senyals d'alerta sempre són canvis, és a dir, un nen que sempre sortia, sempre jugava, sempre tal, ara de repente no surt, no es mou de l'habitació, no, o sigui, canvis importants, no? Menjava molt, ara menja poc, abans veies que estàvem amics, ara no surt. Quan hi ha canvis importants en la seva manera de fer, són els primers símptomes d'alarma de que aquí està passant alguna cosa, no? Mm. I llavors ens hem d'apropar. Però el més important és trobar temps de qualitat per estar amb els nostres fills. Hem de parlar. Ells no tenen criteri. És que això és el més important, que moltes vegades als pares ens costa d'entendre.
1: I després hi ha una cosa que és...
0: L'han de formar i l'han de formar en parlant amb nosaltres i escoltant-los, no?
1: Clar, jo crec que hi ha una cosa que això passa des de que l'home és home, que és que els fills no som amics dels nostres pares. Uh-huh. Ells són els nostres pares, nosaltres som els seus fills, però sí que hi pot haver, hi ha d'haver una relació de confiança teixida que permeti, doncs, que hi hagi un espai comú on detectar aquestes coses, no? Uh-huh. Perquè si no hi ha diàleg, no hi ha espais en comú, mai no es detectarà.
0: Exacte. I a vegades és difícil, però per exemple, doncs a vegades t'has de posar a veure amb ells una sèrie que els agrada, junts, en el mateix lloc, i llavors comentar, ah, i això no ho entenc, a veure, m'ho expliques, i això què vol dir, i això no sé què, i després ho comentem, i després, perquè així veuràs una mica què és el que està rondant pel seu cap, i tu li pots anar donant criteris, no?, per entendre si este és el teu amic o no ho és, o aquest què passa, o l'altre m'ha dit, o l'altre m'ha fet... perquè si no, tot això t'ho perds i ells també es perden una mica aquesta guia que hem de ser els pares, no?
1: En aquest llibre fas una cosa molt interessant, que és proposar als nois i noies que amb la seva ment, amb el seu cervell, amb les seves emocions, facin una mica com l'endreça de l'habitació, aquella que encarrega sempre la mare, endreça l'habitació, doncs agafar aquella capsa, posar-hi les coses que no serveixen, els pensaments brossa, en una capsa que llançaràs, i després mantenir allò que és positiu per tu, no?
0: Sí, perquè ells ho confonen, i a vegades es dediquen a pensar coses que realment no els serveixen per res, i han d'aprendre a dir, ui, això m'està estorbant, ho fico en aquest calaix, ho escric, m'ho trec del cap, ho poso a la caixa, i llavors aquesta caixa quan està plena la tiro, perquè així m'ho trec del cap. És molt important no tenir en el cap pensaments que em fan soroll i que no em deixen veure les coses clares, no?
1: Mira, li preguntava una companya aquí de la ràdio, que vindrà d'aquí una estona, la Miriam Frank, ella té una filla de 12 anys, i li preguntava, escolta'm, tinc a la Maria Lluïsa Ferrerós aquest diumenge, explica'm alguna cosa que la teva filla transmeti amb 12 anys, que està ja a l'institut i que comença, diguéssim, a aflorar la vida. I em deia, estar certament preocupada, i a mi també em preocupa, de les coses que passen sobre els atacs pel físic, per la sexualitat dels nois i noies, per la manera de ser, per la personalitat, i passen coses gruixudes que ella ja l'alerten. Vull dir que els pares han de patir segur.
0: Bueno, sobretot perquè, o sigui, jo crec que els pares a vegades estan molt tranquils de que els nens estan a casa, però clar, estan fent scroll, estan mirant, estan rebent informació i estan molt de temps sols, que poden fer moltes coses, perquè nosaltres ens pensem que com que els tenim localitzats amb el mòbil, però ells poden deixar el mòbil en un lloc i anar-se'n en un altre.
1: Ells saben més que la policia.
0: Molt.
1: És així?
0: Vale? I llavors, clar, nosaltres és important parlar, és important, i és important que ells tinguin informació contrastada científicament per entendre què els hi passa, per què tinc aquestes preocupacions i per què ara m'angoixa

0: el meu físic. I per què vull semblar-me amb aquest i si no m'assemblo amb aquest ja em sento malament?
1: La Maria Lluïsa Ferrerós diu en aquest llibre que els nois i noies han d'abraçar les imperfeccions. Jo crec que això serveix per a tothom, aquesta pauta.
0: Sí. No? Bueno, és que al final la societat ens està venent que hem de ser d'una manera determinada i tenir un prototip determinat, que no és real. Al final ningú pot arribar a aquests prototips, no? Perquè a més després ja sabem que hi ha el Photoshop.

0: Llavors, fas la reflexió i dius, ho veus? Llavors, tot el que hi ha en el mòbil no t'ho pots creure perquè la majoria és un show, és una cosa que està preparada, que està feta sí, i que sí. No és real. Perquè si no, ells s'ho creuen. O sigui, si surt en el TikTok, ells ja s'ho creuen. I els hem de desmuntar, li hem de donar criteris per saber que totes aquestes coses, la meitat no són veritat.
1: Per tant, estar pendents dels nostres fills, dels vostres fills i filles, a tenir un espai de diàleg, de conversa, de confiança, a saber detectar aquells senyals d'alerta que ens han de preocupar, i en aquests senyals d'alerta n'hi ha un que és molt evident, que és quan hi ha trastorns de la conducta alimentària, que això es detecta bastant ràpid, no?
0: Sí, clar, perquè veus que el nen o la nena comencen a perdre pes, veus que fan tonteries amb el menjar, que no, això no m'agrada, això sí, això no. I llavors, clar, el problema és que això abans era a partir dels 20 anys i ara estem trobant nens de 13, 12, 13, que ja comencen amb aquest tema. I llavors s'ha d'atacar de seguida. Perquè, clar, a vegades hem de tenir molt en compte el que diem, perquè moltes vegades diem, no, no prenguis xocolata que t'engreixaràs. No es pot dir això.
1: No,
0: el que s'ha de dir és, aquí mengem sa, i mengem de tot, i mengem sana.
1: I xocolata se'n pot menjar.
0: I xocolata se'n pot menjar amb criteri, i, amb, i que, no, no per gula, sinó perquè d'això, no? Però, clar, moltes vegades diem, ai, mira, és que la teva amigueta, mira com on està, tu has de ser igual, doncs no, no mengis això, et prohibeixo menjar l'altre. Les prohibicions és el pitjor que pots fer amb el menjar.
1: Sí, sí.
0: Perquè quan tu prohibeixes una cosa, el que fas és que quan tu no hi ets, aquell nen després s'atipa d'allò que no pot, no?
1: Per sort, aquests temes estan en el debat públic i és molt positiu que passi això, perquè es trenca com a mínim amb els estigmes, però crec que cal un compromís real, ferm de les administracions per arremangar-se i posar-se a fer coses importants en aquest sentit. M'imagino que el que falten són recursos, no?
0: Suposo que falten recursos perquè ja dic, jo crec que s'ha de fer una tasca divulgativa, per això hem fet aquest llibre, que a més és molt pràctic i hi ha exercicis senzills perquè els nanos puguin identificar què els està passant
1: sí, sí.
0: I totes aquestes preocupacions se'ls invagin del cap, i necessitem el recolzament del Ministeri d'Educació, de, clar, no, els periodistes, tots ens heu d'ajudar una mica, perquè si no...
1: A la nostra mesura intentarem fer el que millor sabem, que és divulgar aquests problemes perquè tothom estigui atent o atenta quan arriben. Si arriben, esperem que no sigui així. Vostè, pare, mare que m'està escoltant, avi, àvia, tiet, tieta, tots patidors perquè estan vivint una etapa complicada amb aquests adolescents a casa, comprin i llegeixin aquest llibre, Fes fora els teus fantasmes, en castellà, Ahuyenta tus fantasmes, que edita Bold Letters i que ha escrit la Maria Lluïsa Ferrarós, a qui dono les gràcies una vegada més per haver vingut a l'estudi. Gràcies.
0: Moltes gràcies a tu.
1: Fins la propera.
0: Vinga.
2: En bones mans, informació i divulgació de la salut.
1: Arriba una setmana més l'hora de la biblioteràpia, que és aquesta teràpia que fem amb el nostre professor d'història i lector empadreït, Francisco Mario Toro Gutiérrez. A continuación, Fran Toro, buenos días, ¿cómo estamos?
3: Pues muy bien, Roberto Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, para comerme. sí. Oye, me has comentado, antes de entrar en el programa, que hoy me ibas a sorprender. Pero a mí es muy difícil sorprenderme, bueno, porque yo ya me lo conozco todo.
3: Bueno, pues ya verás cómo te voy a sorprender. Mira,
1: ¿sí?
3: Hoy déjame que te lleve al cine, ¿qué te parece? Ya hace unas semanas que te estoy invitando a que trabajes menos.
1: Un momento. Aquesta secció, Fran Toro, es diu biblioteràpia.
3: Sí, ya
1: ¿no?
3: lo sé. Sí,
1: no es diu cineteràpia, es diu biblioteràpia. Y es decir, esto no va del cine.
3: Que ya lo sé, pero tú espérate un poquito que yo te explique. Mira,
1: vale,
3: vamos a ver venga. Una película. Bueno, vamos a ver una película o vamos a leer un libro. Es un libro que seguro que conoces. Es un libro de... Espérate un poquito, Robert.
1: Sí.
3: Es un libro de aventuras, de príncipes, de gigantes. Yo creo que ya sabes por dónde voy. De malvados, de héroes, de amor eterno, de odio inmortal y de venganzas sin piedad.
1: Oma, espérate. Esto puede ser aquella cosa tan avorrida que ens van fer llegir a la secundària que es deia Tirant-lo blanc?
3: No. Mira, és ara me centro en la película. Mira, es una película que no está en cartelera actualmente, pero sé que está, esto te va a gustar, ¿eh? Sé que está en los corazones de todos aquellos que fuimos niños en los años 80.
1: Ah, muy bien, vale. Bueno, a ver, yo fui niño en los 80. Y a ver qué me vas a traer.
3: Bueno, pero tú siempre has sido un poco señor mayor, Robert.
1: Mira, no insistas en esto, porque está Miriam Frank aquí, que me da la tabarra cada día con que soy un viejo joven.
3: Te voy a dar una pista.
1: A ver.

0: pues eso, que como desees, no? Això és la princesa prometida, que jo, mira, hi ha gent que em diu, portes tants anys allà a la ràdio, no te'n canses? I dic, no, perquè aprenc coses cada dia. I avui n'he après una que és la princesa prometida, que ara mateix segurament hi ha moltes persones que ens estan escoltant que diuen, aquest tio, però d'on ha sortit aquest tio? Doncs mirin, jo conec moltes coses. La gent que escolta aquest programa i que escolta la resta de programes en els que aparec diuen, ai, coneixes tantes coses que no són de la teva època? Doncs aquesta no la coneixia.
1: Ara em fas molta enveja perquè pots descobrir per primer cop la princesa prometida. I això només passa un cop a la vida.
0: Que maco.
1: Sí. Així que...
0: M'ho ha proporcionat en Fran Toro, que és un home meravellós que ve aquí a sorprendre'm.
1: Doncs vinga, ja tens pla pel diumenge?
0: Tinc coses a fer, avui tinc alguns plans, però intentaré treure una estona
1: per
0: veure...
1: Fito.
0: Això es pot descarregar, dius que no, del lloc? Bueno, sí, la pel·lícula primer, i després el llibre.
1: La pel·lícula, lo ideal és verla en un televisor de culo.
0: El llibre el tens aquí, esclar.
1: I el llibre sí que el tinc aquí.
0: Ara me'l regalarà, no pateixin. Me'l signarà dient per una persona que no coneixia aquest llibre. Gràcies, Fran, fins la setmana que ve.
1: A tu, adéu-siau.
2: Robert Calvo t'acompanya cada diumenge de 6 a 8 del matí.
0: Les vacances del mes d'agost són un moment perfecte per descansar. De fet, totes i tots, o gairebé tothom, les espera amb moltes ganes per desconnectar, per sentir-nos millor, per descansar. Però hi ha persones que el fet de perdre la rutina, dormir hores diferents, tenir més compromisos socials o haver de conviure fins i tot amb la família més hores, els comporta un malestar emocional. Sergi Mendoza, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal, Robert?
0: Ell és psicòleg del Centre Suca i ens ajudarà a definir per què hi ha persones que, quan arriba el mes d'agost o de juliol, quan tinguin les vacances, ho passen francament malament.
3: Bé, doncs, Robert, jo crec que podríem començar per dir que les vacances no són bones ni dolentes per la salut mental, sinó serien un canvi de context al qual ens hem d'adaptar. I, de fet, aquest canvi de rutina és el que més notem. I m'agradaria dir que molta gent té la rutina com una mica com una mini presó que ha de fugir, sigui com sigui, no? I si ens pensem que aquesta rutina en realitat té una funció reguladora emocional, no? Ens ajuda com a disminuir la incertesa i el nombre de decisions que hem de prendre en el dia a dia.
0: Clar, la rutina, que aquesta paraula té com una connotació negativa, però al final les coses que es fan de manera rutinària a moltes persones els ajuda a ordenar la seva vida, a endreçar-la, no?
3: Sí, exacte. Això ens dona com una estructura, ens permet organitzar la vida i sí que és cert que la rutina, les vacances trencarien, en certa manera, aquesta rutina. No? Aquesta ruptura pot ser alliberadora per moltes persones, però per altres doncs, pot produir una sèrie d'efectes negatius.
0: Clar, perquè a més trencar amb el dia a dia de la feina, amb algunes persones els pot comportar fins i tot un trasbals, no?
3: Sí, de fet, produeix tota una sèrie d'alteracions, no? Sobretot alteracions del son, és molt habitual, o potser tenir aquesta sensació de que perdem el control o de que li donem moltes voltes al cap, no? A certes coses de la nostra vida.
0: Clar, quan hi ha més hores lliures, o gairebé totes les hores lliures, és quan el cap es posa a pensar en més coses de les que pot fer-ho habitualment, no?
3: Exacte. És molt, molt habitual i, de fet, deixa'm dir que la majoria d'estudis recents, de fet, conclouen que les vacances en si sí que tenen efectes positius per la majoria, però hem de puntualitzar que no totes les vacances són iguals, és a dir, no totes, anar de vacances a un lloc amb molt... a fer o quedar-se a casa, doncs és molt diferent, no? I també no produeixen els mateixos efectes i no afecten de la mateixa manera les persones, no? Per tant, seria una mica això.

0: Aquest trencament de la rutina en el període d'estiu també provoca una major part d'hores amb la família. I això pot comportar les friccions, aquelles gestions que tampoc es poden fer durant el curs o durant l'any.
1: Exacte. De fet, està exposat, no?, als com deies, no?, als conflictes familiars que potser durant l'any han estat una mica més lleugers, ara de cop amb totes aquestes hores ens hi enfrontem, no? També pot generar ansietat o dificultat de regulació emocional a aquelles persones que ja tinguin una condició predisposada anterior, no? I també afegiria aquelles persones que potser estan passant per un moment vital complicat, o persones que tenen dificultats en la relació amb el menjar, l'alcohol, els hi fa por viatjar, etc. Doncs tot aquest grup de persones serien més sensibles a aquest trencament de rutina.
0: Quan arriba aquest mes, a més a més, hem de també gestionar aquelles coses laborals que hem deixat pendents durant l'any i també les preocupacions s'han de començar a resoldre perquè al setembre comencem de zero.
1: Exacte. Jo crec que una cosa que has dit abans és interessant, no? Perquè aquesta sensació de que les vacances han de ser disfrutar-les al màxim, no? Fer tot allò que no hem pogut fer durant l'any, genera una pressió enorme. I molta gent es pren les vacances gairebé com una feina, no? És a dir, ho he de fer molt bé, ho he de fer perfecte, i si algun dia, per exemple, tinc un dia de baixón o tinc malestar, això genera una contradicció i de fet això fa que ho visquem encara pitjor.
0: Perquè l'angoixa d'haver de complir també amb el cànon social de les vacances agradables, boniques, felices, sí, d'Instagram a la vida real no existeix.
1: Correcte. Sí, o sigui, les xarxes socials no ens ajuden perquè creen una imatge que no és real del que significa estar de vacances, no? O sigui, ens diem que si estic de vacances i no m'estic passant bé és que alguna cosa està fallant i al final ens sentim pitjor.
0: Això és un problema que ha esdevingut els darrers anys, el fet de l'aparició de les xarxes socials, de sentir-nos obligats a vendre una vida ideal que no existeix, que potser algun dia puntual sí que és per emmarcar, però no tots els dies.
1: Sí, i les vacances crec que accentuen més això, no? El fet d'exposar-nos a les xarxes socials, el compartir, i fan més gran un fet que ja visquem a les nostres vides i que té uns efectes que després no en som conscients, no? A la tornada.
0: Perquè és quan es poden accentuar problemes com l'ansietat, l'angoixa en les persones que ja la pateixen durant el curs, durant l'any, i també altres problemes de salut mental que ja vinguin d'enrere, no?
1: Hi ha un punt potser més crític, que és el son. El son és un dels problemes més habituals quan hi ha canvis de context. Hi ha els canvis repetits, no?, dels nostres horaris de son. A l'estiu acostumem a anar més tard a dormir o sortim i tal. I això té un efecte sobre els nostres ritmes circadians. I això se sap que aquesta irregularitat, diguéssim, està relacionada amb el nostre funcionament emocional, no? Per tant, a les vacances, jo diria que tot i que és un moment de trencar rutines, estaria bé mantenir una certa regularitat d'horaris que ens ajudi, tot i disfrutar, mantenir aquesta estabilitat.
0: Això en el país del món que té més problemes per dormir i que consumeix més benzodiazepines de tot el planeta.
1: Correcte.
0: Tenim aquest historial que ja ens fa tenir una llosa al damunt de problemes del son històrics i crònics.
1: Exacte. Si això li sumes l'ús de les xarxes socials, l'ús de pantalles, l'estrès, tot això, doncs bé, no és... de retrucar que hi hagin aquests problemes.
0: Quins senyals d'alerta, ho dic per a les persones que ens estiguin escoltant, quins senyals d'alerta hauríem de tenir en compte a l'hora de pensar que les vacances no ens estan sent beneficioses?
1: Jo crec que el primer senyal seria que aquelles persones que ja tinguin de base una condició, veure si han patit un augment de l'ansietat, persones que tenen tendència a una desregulació emocional i veuen com se senten tristos o se senten molt ansiosos, molt irritables, aquesta seria una senyal d'alerta per parar i veure què està passant, permetre's un moment de dir, bueno, per què em sento així? I també cal dir que les vacances no han de ser un moment de disfrutar al màxim tots els dies, no? Sinó permetre que es generin moments de malestar també és part de la vida.
0: Això en un país que diu que se sent trist, amb moltes persones se senten tristes. Més del 10% de la població d'Espanya assegura sentir-se trista o descontenta de manera persistent durant l'any. Són dades de la Societat Espanyola de Neurologia. El problema afecta especialment les dones i els joves d'entre 18 i 34.

0: 4 anys, que m'imagino, Sergi, que són els principals usuaris de les consultes psicològiques, no, ara mateix?
1: Sí, jo crec que en general hi ha una pressió social per mostrar aquesta cara sempre d'estar bé, i en general crec que no es tracta d'estar sempre bé a tope, feliç constantment, sinó de simplement poder-nos permetre que si no estem bé, doncs regular-nos amb aquelles coses que ens fan sentir bé, no? Dormir potser una miqueta més, baixar el ritme, guanyar flexibilitat, no? Jo crec que flexibilitat seria la paraula important. I sobretot ser més amable amb nosaltres.
0: Ah, molt bé, això m'agrada molt. El tema de l'amabilitat, que costa molt de veure avui en dia. Amb nosaltres mateixos també, eh?
1: Exacte, exacte. I és una cosa que de vegades no ens permetem ni tan sols perquè no parem, no? Aquesta constant necessitat de fer, de produir, crec que durant l'any és evident, però les vacances, quan parem, és molt més evident.
0: Sergi Mendoza, exacte, psicòleg del Centre Suca, gràcies per explicar-nos totes aquestes coses, perquè segurament hauran ajudat moltes persones a enfocar d'una manera diferent aquests dies que encara els queden de vacances, alguns molt pocs, però d'altres encara els queden 15 dies. Que vagi bé, adeu-siau.
1: Moltes gràcies, Robert, un plaer.
2: Amb bones mans, amb Robert Calvo.
3: Soy Mar Márquez, y para proteger mi casa, confío en Verisur.
4: Y es que con Verisur podrás irte muy tranquilo de vacaciones, porque además de proteger tu casa las 24 horas, con la app podrás conectarte a las cámaras y comprobar que todo está bien. Te avisamos si hay cortes de luz y si necesitas que alguien vaya en tu ausencia, podrás abrir tu puerta en remoto.
3: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
4: Llama a Verisur al 900-272-272.
5: Verisur.
0: Vostè que m'escolta pateix insomni? Es passa les nits en blanc tractant d'agafar el son amb mil tècniques que en realitat no funcionen? O potser és d'aquelles persones que tiba dels ansiolítics per aconseguir descansar? Bé, és que vivim al país de l'insomni, que és un problema freqüent, però en molts casos es pot millorar amb bons hàbits de vida i sense necessitat de medicació crònica. Ara el Departament de Salut de la Generalitat en reforça la campanya sobre l'ús adequat dels medicaments contra l'insomni, amb un missatge: pastilles, només les necessàries. Anna Biarnau Abadia, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia, Robert.
0: L'Anna és metgessa a l'equip d'atenció primària de Falset, a Tarragona, i ens explicarà algunes coses molt interessants que seran una pauta molt bona per a vostè que ens està escoltant. Segurament, Anna, ara mateix a l'altra banda de la ràdio, poso-la amb el foc i no em cremo, hi ha moltes persones, o algunes com a mínim, que qui més qui menys té problemes d'insomni. Però quan parlem d'insomni, de què parlem? Vull dir, hi ha molts graus, no, d'això?
6: Sí, és un problema molt freqüent, vale? Que ens trobem molt a les consultes d'atenció primària. I nosaltres definim l'insomni com una dificultat en conciliar o mantenir o despertar-se abans de dormir del que és habitual, i que sobretot afecta molt intensament a la qualitat de vida, no? Que pugui ser que la persona, doncs, al matí vagi molt cansada, que realment li afecti. I trobem que hi ha dos tipus, vale? Hi ha un insomni ocasional que podem tindre tots d'un dia puntual, que pot durar una setmana, que pot durar de dir, doncs, estic nerviós perquè tinc exàmens, perquè tinc una reunió complicada a la feina, doncs aquell dia no dormiré tan bé, això. I després hi ha l'insomni crònic, que és aquest que el definim com que es presenta 3 dies a la setmana i ja comença a ser molt habitual durant 3 mesos. Llavors, després parlem de que ja està cronificat, saps?
0: Clar, si 3 mesos ja és cronificació de l'insomni, una persona que es pugui passar tota la seva, diguéssim, etapa de la vida, això que es diu la tercera edat, que a mi no m'agrada gens, que és a partir del 65, sí, no? A partir del 65, quan una persona ja entra en general a l'etapa de la jubilació, ha deixat les seves ocupacions de la feina, del món laboral, i la vida li canvia, no? D'alguna manera, les rutines li canvien.
6: Sí, és que hi ha moltes causes, vale, d'aquests insomnis, però bàsicament, sobretot, el que hem d'entendre és que el propi procés de l'envelliment produeix una alteració del patró del son, i no sempre és patològic, és a dir... Quan
0: això es dona en tots els casos, Anna, perquè això vull saber-ho. És a dir, tots els casos de persona gran se li redueix el son?
6: A tot... Medicina, no hi ha un 100% de la veritat, saps? Perquè 2 i 2 no són 4, però la majoria de gent sí que és veritat que a mesura que ens envellim, doncs reduïm les hores de son, i el son no té tanta qualitat com quan som més joves, que dormim més profundament. És com un somni

0: més lleuger i pot ser més fragmentat. És bàsicament el tipus de patró de son que tenen la població més envellida i que, clar, es va exceptuant més a mesura que ens fem més grans.
1: Davant,
0: Vale?
1: clar, davant d'aquest insomni hi ha persones que... Hi ha diferents camins, diferents maneres de plantejar-s'ho, fins i tot hi ha gent que ni s'ho planteja. Hi ha persones que agafen allò, el toro per les banyes, i diuen, això ho hem d'afrontar, perquè tinc un problema seriós i fa molt temps que el tinc. I busca ajuda al metge d'atenció primària, com amb l'Anna, que se'n van allà, al seu metge de la metgessa d'atenció primària, i li diuen, doctora, tinc un problema que és que no dormo. Què podem fer? I llavors la doctora ja a partir d'aquí... els serveis d'atenció primària són molt savis i derivaran aquesta persona, si és que ho han de fer, els serveis pertinents. Per tant, a una atenció més hospitalària o a un servei de psiquiatria, de psicologia, ja es veurà. L'altra cara de la moneda és la gent que va al metge i diu «Em pot donar una cosa per dormir?» Hi ha gent que ve així i diu «Em pot donar una cosa per dormir?» I aquell metge
0: Sí.
1: que vol la solució ràpida li diu, doncs prengui aquest ansiolític, no? Per exemple, som el país dels ansiolítics, Anna, el que més pren ansiolítics del món.
0: Sí, de fet el consum ha augmentat amb aquestes últimes dècades bastant exponencialment. Llavors, però la idea principal que ens hauríem de quedar és que no sempre cal fàrmacs per tractar aquest insomni. De fet, el pilar bàsic de tractament és tenir una bona higiene del son. El tractament farmacològic sí que és veritat que a vegades el donem en ocasions molt puntuals i sempre molt controlat i amb un temps molt curt, màxim unes 4 setmanes. Llavors, sí que és veritat que la gent ens ve a la consulta i diu «Ai, és que m'hauries de donar una pastilla prou» i dius «Bueno, a veure, parlem-ne primer, revisem quina higiene del son tens, quins patrons de son tens i després ho abordem de diferent manera». Però no d'entrada no crec que sortir amb la pastilla, que és el que vol el pacient.
1: Clar, això ho hem dit aquí en algunes ocasions, parlant d'altres temes, però val per aquest també, que és que la medicació, en cas d'una afectació de salut mental, o en aquest cas d'insomni, etc., està bé, és correcte en alguns casos, però s'ha d'acompanyar sempre d'una teràpia, o a poder ser s'hauria d'acompanyar d'una teràpia que ajudi, que remi a favor, no?
0: Sí, és el que diem nosaltres, que tal com t'he dit abans, dels patrons no, de tindre una bona higiene del son. Doncs, per exemple, a veure, mantenir sempre un mateix horari regular abans d'anar a dormir i a l'hora d'aixecar-se, no? Sempre tindre el mateix horari. La gent que té horaris més canviant, o els torns, no, de la feina, que ara vas al torn
1: Ui,
0: de nit,
1: això és
0: torn
1: horrorós.
0: De matí, això és horrorós, i va, juga molt en contra de l'insomni. Llavors, utilitzes... No, el llit només per dormir, vull dir, no per altres coses, sinó per dir, ostres, i emportar-te una habitació que sigui fresca, per exemple, que estigui ben ventilada, que no hi hagi, sobretot, l'ús de pantalles ni televisions, que no hi hagi estímuls lluminosos, sobretot a l'hora que te'n vas a dormir. I també, doncs, l'alimentació, que això no sembla com que passa a refiló, però, per exemple, si tu fas un menjar molt copiós i ni sopes tard... Això també et va en contra, perquè tindràs una digestió més pesada i et costarà molt més adormir-se.
1: Això és veritat,
0: saps?
1: Som
0: sí.
1: també un país, per una qüestió, diguéssim, cultural o mediterrània, digue-li com vulguis, que acostumem a sopar molt tard. I també sí. les vides laborals de molta gent empenyen això a sopar tard, no? Però tots els experts ho diuen, tots els professionals ho diuen aquí en aquest programa i a tot arreu, que és que sopar una hora prudent seria les 7 de la tarda o les 8.
0: Sí,
1: que és el que fan...

0: la higiene del son, també hauríem de vigilar aquestes migdiades, no? Que dius, són d'una hora, que jo
1: Espera't
0: no
1: que
0: sé bé.
1: has tocat el tema, diguéssim, cabdal en aquest país, que és la migdiada. De fet, jo encara, quan vaig per Europa, encara ja em pregunten per la siesta. I dic, però aquest mite que hi ha aquí en aquest país que dormim tot el dia, no? No és veritat. Però hi ha gent que sí
0: Sí,
1: que
0: sí,
1: dorm a
0: sí.
1: la migdiada i llavors és quan li costa agafar el son a la nit, no?
0: Ens hem de posar el rellotge. Màxim 30 minuts. I si pot ser menys, menys. Vale? I per no
1: O
0: fer-ne
1: sigui,
0: tampoc no passaria res.
1: aquelles
0: Vale? Però màxim,
1: migdiades,
0: màxim mitja hora.
1: que vostè, que m'està escoltant, sí, no rigui, vostè que m'està escoltant, algun dia n'ha fet d'aquelles que es diu de pijama i orinal, però aquelles no es
0: Exacte.
1: poden fer.
0: No, no, aquestes no, perquè és que si no ja ens estarà tot l'altre.
1: Clar.
0: Llavors, en pic tenim això ben treballat, és quan ens podem plantejar realment si necessitem un suport, perquè el tractament farmacològic no ha de deixar de ser un suport, en casos molt puntuals, i sobretot és el que he dit abans, màxim 4 setmanes. Per què? Perquè bàsicament el pilar que és el tractament farmacològic és a través de benzodiazepines, que recordem que són uns fàrmacs que actuen a nivell del sistema nerviós central.
1: I que són addictives,
0: Llavors,
1: no? Són addictives.
0: exacte, a llarg termini creen molta tolerància, però això ho limitem a 4 setmanes i sempre sota prescripció mèdica i seguiment, perquè te les podem donar, clar, les donarem, però després s'han de retirar aquesta medicació i s'ha de retirar gradualment. Llavors, i per què diem això? Perquè a vegades no ens trobem casos molt sovint a l'atenció primària de que ve gent amb pastilles de fa doncs, 10 anys perfectament,
1: Perfectament,
0: no?
1: sí.
0: I llavors, clar, amb uns problemes de tolerància, i ja no només de tolerància, sinó de que estats confusionals al matí, pèrdues de memòria, no? Inestabilitat, això que produeix que si tu vas més inestable, estàs més confós, tens més risc de caigudes, més risc de fractura, i això s'accentua més amb majors de 65 anys,
1: Alerta amb
0: per
1: això que
0: tant.
1: diu l'Anna Viernes, perquè no és molt important això. L'Anna Viernau, perdó.
0: Sí.
1: Alerta amb el que diu l'Anna Viernau perquè és molt important. Les caigudes, en un moment de la vida, no són el mateix que quan tens 20 anys, això és evident. Però és
0: Exacte.
1: que hi ha algunes d'aquestes caigudes, i així aquí ho hem escoltat de veu d'una osteòpata, de les que ja no es recupera mai més aquella persona. Pot
0: Sí,
1: passar
0: és
1: això?
0: que una fractura de maluc te pot repercutir un empitjorament de la fragilitat amb una persona que prèviament no és gens fràgil, que té una bona qualitat de vida i empitjores molt i llavors té moltes conseqüències això.
1: Per tant, pastilles, només les justes, és el que diu el Departament de Salut, que ens adverteix que no es pot abusar dels ansiolítics, en aquest cas, de les benzodiazepines. Som el país mundial, Espanya és el país mundial, que més en pren. Per tant, hauríem de començar a trencar aquesta ratxa i aquesta tendència que no ens fa cap bona publicitat. Anna Viarnau, moltes gràcies per explicar-nos-ho, per ser tan pedagògica, i fins la propera, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies, una abraçada. Gràcies.
2: A Onda Cero Catalunya, en bones mans. Amb Robert Calvo.

0: Abans d'arribar a les 8 del matí, entra a l'estudi de la Mones Mans, la Míriam Frank i el Forcea. Míriam, bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia a tothom. Molt
0: per explicar-nos curiositats de les coses que ens passen a la nostra salut, al nostre cos, a la nostra vida, oi?
1: Doncs sí. Et faré una pregunta per començar.
0: A veure, dispara.
1: Bueno, una pregunta bona. A tu t'agrada molt estar en remull?
0: Sí, bastant.
1: Ets aquests que te'n vas a la platja, a la piscina, a la banyera...
0: A la banyera,
1: i
0: la banyera.
1: I hores i hores...
0: Sí, jo
1: surts?
0: A la banyera m'arrugo.
1: Ah, surts arrugat.
0: Sí, és molt arrugat, a més a més.
1: I t'has preguntat per què?
0: Però a més, em miro els dits i dic, estic suficientment arrugat.
1: Uh-huh.
0: I dic, no, encara no estic ben arrugat del tot. Una miqueta més.
1: T'has preguntat el per què surts arrugat?
0: No, segur que és un mecanisme corporal per protegir-me d'alguna cosa. M'equivoco?
1: Sí.
0: Val, perfecte.
1: Bueno, però és un mecanisme del cos, sí. Això és evident. Com sempre, la resposta està en la natura, i és que la natura és sàvia.
0: Mm-hmm.
1: Comencem, si et sembla, amb l'explicació, digues.
0: Se m'arruga els dits i
1: no
0: el cacauet.
1: No.
0: No s'arruga el cacauet?
1: No se t'arruga res més.
0: Però si una miqueta sí que s'arruga, eh?
1: No, es fa més petit.
0: Ah, bueno, doncs s'arruga.
1: Però no s'arruga, ara t'ho explicaré. Comencem amb l'explicació més científica de per què el nostre cos reacciona d'aquesta manera quan es passa molta estona dins l'aigua. Doncs aquesta reacció passa quan els

0: glòbuls vermells que estan ubicats sota la pell s'encongeixen com a resposta. Estava pensant en el cacauet. És que tens cada cosa. Bueno, s'encongeixen com a resposta a un impuls del sistema nerviós. Aquesta no és una reacció bioquímica, amb la qual cosa no és perillós per la nostra salut.
1: No, ha de passar, ha de passar.
0: Però bueno, tampoc us esteu 3 hores dins l'aigua, tu.
1: Jo a vegades hi estic fins que es refreda la banyera, fixa't el que et dic.
0: A mi també em passa.
1: Perquè tu llegeixes a la banyera, no?
0: M'encanta, m'encanta. Però aleshores no se m'arruguen els dits
1: perquè estem fora de l'aigua.
0: Exacte. Per què passa això, sí? Quina funció té pel nostre cos? Doncs mira, ara per ara no ens serveix de res. Uh-huh. Però mirem uns anys cap enrere, uns
1: segles.
0: Uh-huh. Els nostres ancestres, a més de caçadors, eren recol·lectors i una part molt important dels fruits i de les llavors que consumien les agafaven de terreny humit, uh-huh. amb la qual cosa estaven molta estona amb mans i peus, que també se'ns arruguen, dins l'aigua. Uh-huh. Què passava? Que tenien els dits arrugats, tu si agafes una ampolla d'aigua, per exemple, amb la mà humida, què et passa?
1: S'escorre,
0: s'enrellisca. Clar, si tens aquestes rugositats a la pell,
1: Que interessant.
0: Amb la qual cosa això facilitava que poguessin agafar aquestes llavors, aquests fruits, tot i tenir les mans humides. Amb els peus passava el mateix, que es podien agarrar.
1: Sí,
0: una mica millor.
1: Els arbres, a les branques.
0: Pensa, per exemple, en un pneumàtic de cotxe. Quan més dibuixos, quan més estries
1: tinguin... Massa agarre tiene a l'asfalto.
0: Doncs és així. I em preguntaràs una altra cosa. Per què no passa a d'altres parts del cos?
1: Perquè no passa a altres parts del cos, Míriam?
0: Però el cacauet s'encongeix pel fred, pel que sigui, no? Però no s'arruga.
1: No.
0: Doncs... perquè tenim una gran quantitat d'aquestes terminacions nervioses a les mans i als peus, però a la resta del cos no estan tan directament enganxades a la pell i per això...
1: Em queda la tranquil·litat de que es fa petit però no s'arruga del tot.
0: No desapareixerà, bueno, de moment.
1: Molt bé, sí, bueno, ni mai, espero que desapareixi. Míriam, moltes gràcies per venir una setmana més, que vagi bé, que tinguis
0: que
1: bon dia, adéu-siau. Això és En Bones Mans, és Onda Cero Catalunya, camí de les 8 del matí. Bé, doncs amb això posem punt i final a un programa que esperem que hagi estat del seu interès i que, a més, hagi permès tothom despertar-se de bon humor, informat, amb alegria i amb ganes d'afrontar aquest diumenge tan estival. Esperem de tot cor que el sol entri per la finestra, però no per la de casa, no. És un sol figurat, aquell que esperem que, encara que sigui entre algunes escletxes, escoli el seu cos per omplir-lo d'energia.

0: Interior, Gobierno de España.
1: Llegan días de vacaciones y muchos cogemos el coche para ir a descansar. Por favor, no te la juegues al volante, no bebas, no uses el móvil, no corras y ponte el cinturón.
2: Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
3: A tres media.
4: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria Gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
5: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
7: A 4 quilòmetres de Tossa de Mar trobem la Cala Pola, una de les més emblemàtiques de la Costa Brava.
8: Envoltada de pinedes i protegida per un cap rocós, s'hi pot arribar en cotxe fins a les proximitats i l'últim tram es fa a peu, o bé a través d'un camí de ronda que ressegueix la costa.
7: Disposa de guingueta i lavabos durant la temporada de bany, un fet poc habitual en cales d'aquest entorn.
8: Amb la sorra gruixuda i les aigües clares, és una opció molt popular entre famílies i amants de l'esnorkel.
6: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08.
9: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
10: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
11: Onda Cero.
12: Ey, tú, ¿qué haces?
13: ¿Tienes ahí a papá o a mamá?
12: Porque somos Bubus Kiski y os vamos a enseñar a todos a gestionar la información.
13: A usar con cabeza la tablet, los videojuegos o el móvil.
12: Y a estar seguros en Internet. Búscanos en la app de AmiBox y en plataformas de vídeo.
14: AmiBox, un proyecto de Fundación A3 Media para toda la familia.
15: Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
16: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio. Porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.

0: Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio.
1: Quan cau la tarda, la brúixola d'estiu. Onda Cero Catalunya.
2: Fa temps, la cançó de l'estiu era un hit que sonava sense parar des de finals de maig fins a principis de setembre. Però des del Despechá de Rosalía, segurament, hem estat orfes de cançons d'estiu. És un concepte que s'està perdent. A la brúixola d'estiu volem posar-hi remei i construir la banda sonora d'estiu que us mereixeu tots vosaltres. I ho farem amb la nostra estimada companya Montse Valls. Bona tarda, Montse.
3: Hola, què tal? Bona tarda.
2: Segon any consecutiu.
3: Segon any consecutiu. Ampliem la playlist.
2: Farem una playlist amb cançons que ens recorden a l'estiu.
3: Però jo us porto un joc. A mi m'agraden molt els jocs, m'agrada molt la música, així que jo us porto un joc. Jo porto 6 cançons cada divendres.
1: La brúixola d'estiu, amb Joan Valentín. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: Radio Estadio, el orgullo del deporte.
1: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta. Quan cau la tarda, la brúixola d'estiu. Onda Cero Catalunya.
2: Els diners, ai, els diners. Mouen el món, eh? Diuen, ens transformen, ens canvien. Mm-hmm. A tu t'han canviat la teva manera de ser realment els diners, Ferran?
3: A mi, bueno, crec que és una pregunta que no puc contestar. No? Si tingués més dels que tinc, potser em canviaria. Jo crec que no em canviaríem, però mai se sap.
2: Bé, avui us oferim una secció per tothom, diguéssim. Per qui té diners i per qui en té menys. Parlarem d'economia i finances, estrenem una secció d'educació financera. Seguim presentant continguts de la brúixola d'estiu d'enguany, i ara els portem una de molt cultural, que s'explica millor entenent aquest espai com un escenari de micròfon obert. Sobre d'aquest escenari pujarem artistes de diferents disciplines, i amb ells parlarem de les dificultats de començar a treballar en el seu àmbit, de l'estat de salut del sector.
1: La brúixola d'estiu, amb Joan Valentín.
4: Que ya hemos alcanzado las 7, que ya son las 6 en Canarias, que tenemos todavía mucha mecha para aprender en este domingo 16 de agosto. Con el tren de Radio Estadio, el tren de Onda Cero, el tren liguero, el tren que está, como no, desprecintando la temporada 26-27. Esta primera jornada que tiene ya 3 vagones en cocheras.
5: Y son estos: a la vez 3, Getafe 0, Sevilla 2, Rayo 1 y Racing 2, Villarreal 2.
4: El cuarto lo tenemos a puntito, corne plata, Alfredo Martínez.
6: Ya rueda la pelota en Cornellá después de un emotivo minuto de silencio por todos los fallecidos en los últimos tiempos del españolismo y por las víctimas del terremoto de Colombia. Empieza lo bueno, empieza la hora de la verdad para la Liga en el Español. Español 0, Levante 0.
4: Una primera jornada muy especial. Quinto partido mañana lunes a las 9.
5: Deportivo Elche.
4: El sexto será el miércoles.
5: Atlético de Madrid, Málaga.
4: El séptimo el martes 25.
5: Valencia Betis.
4: El octavo el miércoles 26.
5: Real Madrid, Real Sociedad.
4: El noveno y el décimo.

0: Te agradezco un montón que hayas estado esta noche con nosotros. Enhorabuena, de verdad, sois un orgullo, lo habéis sido siempre, pero ahora con esa vitola de campeonas del mundo y con esa plaza que ya nadie os puede quitar, haber sido las primeras en conseguirla para la delegación española. Así que enhorabuena y estamos súper orgullosos de vosotras.
1: Muchísimas gracias.
0: Un abrazo enorme.
1: Un abrazo.
0: Ahí está, Alejandra Quereda, nuestras chicas de la gimnasia rítmica, las primeras en conseguir el billete para Los Ángeles 2028. A partir de ahora esto ya no para, parece que queda mucho, pero los sueños empiezan a cumplirse y aquí os los contaremos. Venga, última pausa y nos vamos.
2: Llegan días de vacaciones y muchos cogemos el coche para ir a descansar. Por favor, no te la juegues al volante, no bebas, no uses el móvil, no corras y ponte el cinturón.
3: Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
4: A tres media.
5: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
6: Noms propis de l'esport català.
7: L'Arnau Pérez és patinador artístic sobre rodes. Amb només 18 anys ja ha estat campió del món júnior. Aquest és un nen que va canviar l'hoquei, però no va haver de llançar els patins. És present i futur del patinatge artístic, explica els seus inicis i també que l'aspecte mental és primordial.
8: Bueno, jo sempre he estat una persona que ha mirat molt a la seva germana i la tinc molt com una referent. I mira, quan era petit, pues, era encara més fort això. I bueno, jo estava fent hockey un dia en un partit i el partit no anava gaire bé i estava jo a fora assegut al banc i no entrava. I el meu pare em va dir, què, marxem? I jo, vale. I vam marxar i vaig dir, bueno, doncs vaig començar a fer patinatge amb la meva germana a Vic i l'he seguit com ella i fins ara hem anat els dos junts. Quan tu ja saps fer un salt i una pirueta, el moment de fer-lo en un disco i el moment de fer-lo bé en un disco en competició, el que més et falla no és el salt, perquè tu el saps fer. Et falla el cap en moltes vegades perquè has de saber, ho has de tenir clar. No pots dubtar, no pots tenir que si ara faig això, què passarà, que si no anirà bé, no, ho has de tenir clar i ho has de fer.
7: L'Arnau Pérez és un dels noms propis de l'esport català.
5: A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
4: Onda Cero.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: ¿De qué madera son tus sueños? Saborear la victoria de un campeonato de golf mientras limpio la madera de mi drive.
2: Ron Añejo Dos Maderas, el único ron de 8 años que se añeja en el Caribe y recibe una segunda crianza en valiosas barricas de Jerez. Dos Maderas. ¿De qué madera son tus sueños?
3: Disfruta con un consumo responsable.
0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
4: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una edició d'estiu de Nits de Ràdio. Ja sabeu que quan estem allò preparant la nova temporada us deixem amb el millor del que ha donat de si l'actual. Grans moments, grans col·laboradors, grans entrevistats i entrevistades que podem compartir des d'ara i fins a les 6 a Onda Cero Catalunya. Fem Nits de Ràdio d'estiu.

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
2: Ojo, ojo.
3: Por mi hija, mato.
4: Oídos tots, eh?
0: Celebrities.
5: Sí, ja sé que fa molts dies que costa això de poder assecar la roba perquè un fa les rentadores però costa d'assecar perquè hi ha humitat, perquè no deixa de ploure, perquè ara mira que fa sol i de cop i volta t'has de tornar a tapar, has de tornar a entrar tota la roba dins, i jo sé que això ens treu el son i fa que estiguem una mica neguitoses i neguitosos. Però si estem en aquest moment de la nit i de cop i volta sabem que ens ho passarem bé, perquè ens parlaran de televisió i ho faran d'aquesta manera tan dolça i tan sensible i tan divertida, és perquè tindrem amb nosaltres en Robert Calvo! Sí, David Cervelló! La. Quina il·lusió, tu.
6: El meu veïnat acaba de despertar-se.
5: Sí, senyor.
6: Molt tard ja per despertar-se a aquesta hora.
5: Sí, senyor. Jo no tinc problema perquè m'han fet president de la comunitat. Sí.
6: Et faltava un càrrec més a la
5: sí,
6: vida, eh?
5: Sí, no, em sobraven 10 minuts a la setmana van tenir a bé de dir, doncs mira, quan vaig jurar el càrrec, ja vaig fer el xist que tenia pensat, perquè com que ara tocava els pisos de dalt de tot, no? I tocava vicepresident també uns del meu replà, perquè som els de dalt de tot, i jo vaig dir... intentaremos estar a l'altura, vaig dir, perquè clar, com que som els que estem més a dalt, estarem...
6: Va ser com un jurament, no?
5: Sí, vaig dir, estarem a l'alçada, perquè no hi ha cap pis més amunt. I mira, ja van mirar com ho van dir, bueno, menys riurem. En fi, tu, escolta, que ens ho hem de prendre una mica...
6: No, filosofia. Sí. La comunitat de veïns sempre és un lloc molt interessant per descobrir històries, i les pots explicar després aquí a la ràdio, sense revelar el nom de la persona.
5: No, però sí que és una font constant d'inspiració i de comentaris. Però va, la setmana passada em vas dir que avui parlaríem d'una persona que tinc a dins.
6: Setmana passada vaig acabar la secció que vam dedicar a Fernando Esteso dient-te, la setmana que ve, David, parlaré d'una celebrity que viu dins teu.
5: Ostres.
6: I tu has estat tota la setmana rumiant,
5: clar,
6: no?
5: Són diversos personatges que he anat fent al llarg de la meva vida.
6: Clar, n'has fet molts de personatges.
5: Se m'han mort molts ja, però dic, no sé...
6: Ja, també és veritat, eh? Se'ls has anat enterrant.
5: Es van anar morint, sí.
6: N'hi ha una que jo crec que no l'enterraràs com a mínim en molts anys, perquè a més a més...
5: Tant de bo.
6: Molt jove ara mateix,
5: sí.
6: Només 61 anys.
5: Mare meva.
6: Vull dir que encara li falten moltíssims per jubilar-se i ni te digo per morir-se.
5: I tant.
6: En fi, avui portem una celebrity que viu dins del David Cervelló, que viu dins de moltes persones d'aquest país,
5: sí.
6: Perquè ara ho explicarem. Ella fins i tot diu que li sembla al·lucinant que la gent enviï memes, vol dir vídeos fets caseros, amb la seva veu, intentant imitar-la. Perquè en aquest país hi ha tantes comunitats autònomes com imitadores d'aquesta persona, o fins i tot províncies com imitadores d'aquesta persona. Estic parlant d'una celebrity que és una dona de ràdio, sempre ho deixa clar, que va començar a la ràdio i que potser, qui sap, acabarà la seva carrera a la ràdio. Tot i que ara mateix la tele és el seu medi natural i des de fa molts anys, i és on es troba allò com un pez en el agua. I a més, ha aconseguit crear una icona, perquè la persona que avui arriba aquí, és una celebrity i una icona. Et parlo, com et deia, d'una dona de ràdio, i et porto un tall de l'any 1995. Ens anem unes dècades enrere, quan aquesta dona, a veure si la reconeixeu, començava el seu camí a Ràdio Barcelona, a la cadena SER. Avui saludarem els companys de la competència per escoltar un fragment d'això del 1995. No els fem promo. O sí, perquè és un programa que a dia d'avui segueix en antena, en aquella emissora de ràdio, i que va crear ella.
7: Hola, molt bona tarda. Obrim l'última edició del Balcó d'aquest 1995. Tanquem la setmana i amb ella l'any. Una última edició que és també especial, com ho han estat totes les d'aquesta setmana. Ens hem marcat un exercici que ens plau en aquestes acaballes de l'any. Mira una mica enrere. Ho fem més o menys tots els ciutadans amb un punt de melanconia, barrejant els records agradables amb els més tristos. Fem una mica de balanç.
6: Home, ja l'hem descobert, no?
5: Que
6: parlant de Glòria Serra.
5: Sí, senyor.
6: Glòria Serra, que el seu nom complet és Maria Glòria Serra Ramos.
8: Mira.
6: Una periodista que va néixer a Barcelona, que és catalana, que a més diu que porta el Mediterrani a la sang i que la seva cançó preferida i que més la identifica és Mediterrani de Serrat.
8: Escolta, quin to més dolç i més agradable per escoltar les notícies.
6: Eh que sí?
8: Sí, que quan feia aquesta... És evident que la veu és més jove en aquell moment, sí. Però també és que perquè la gent entengui que un o una professional fa registres també en funció del tipus de programa que fa.
6: Sí, sí.
8: I això no vol dir que tingui un registre. Hi ha molta gent que intentem tenir la capacitat de tenir diversos registres i ella demostra que els té.
6: De fet, va dir fa uns dies en una entrevista, que ara escoltarem un fragment d'aquesta entrevista a Mas Déu, no?, amb el Sina, que la seva veu no és, ja no és, o sigui, és a dir, el que ella fa ara mateix a la televisió, que ara hi arribarem...
8: És un personatge.
6: És un personatge. Però més enllà del personatge, la seva impostació vocal ve perquè quan ella va començar el seu camí a la televisió, un professional de la foniatria li va dir tindràs problemes a la gola i efectivament els va tenir.
8: Exacte.
6: Llavors, ella va explicar a Mas Déu, no?, que si s'estiba d'aquí darrere del coll, diguéssim, de la pell del coll, li surt la seva veu natural, que és com una veu així tota l'estona. Però en realitat ella va haver de com impostar aquesta veu per no cascar-se, entre cometes, la seva capacitat fonadora de parlar i de
8: vaja,
6: de locutar a la ràdio i a la televisió. Escoltàvem aquest moment del balcó de Ràdio Barcelona, de la cadena SER, el 1995. Ella va començar el seu camí a la ràdio i fa uns dies, com et deia, va estar aquí a Mas Déu, no?, amb el Sina, celebrant l'aniversari del programa que actualment li dona tota la popularitat en aquest país, i li va explicar la seva... el seu inici en aquella ràdio en la que eren molt poques dones. Ella va ser de les pioneres.
9: En el balcó hacías entrevistas como esta. Vamos a escuchar un son. Es del año 90 y...
10: ¡Ay, la Virgen!
9: No. Vamos a ver.
10: De
9: vamos
10: una
9: a...
10: tierra donde el olivo le hablaba por la noche al verde trigo y le decía, qué pena de las tierras de Andalucía. Diversos son els homes i diverses les parles i han convingut molts noms a un sol amor. Identidades és precisament una reflexió poètica, plàstica, musical sobre les cultures catalana i andalusa. Un intent de maridatge entre aquests dos pols tan distants a la geografia de la península, però amb força vincles d'unió, els que ha buscat Salvador Tàbora. Aquesta obra va ser estrenada l'octubre passat a Cádiz i avui es fa la presentació al Mercat de les Flors. Salvador Tàbora, buenas tardes.
11: Buenas tardes.
10: ¿Por qué ahora, en este momento preciso, una reflexión sobre estas dos culturas, su historia, sus
12: oye, cultos? Oye, una chica que cogieron el pasillo, no soy yo, no soy yo.
13: No, pero muy bien.
14: Muy bien, muy bien.
12: Pero fíjate maravilla. Qué evolución la voz, ¿verdad?
13: Sí, la voz se nota también.
12: Qué evolución. Y no hace tanto, bueno, hace unos cuantos añetes, ¿eh? Pero sí, yo me reconozco, soy yo, pero pienso, qué joven. Qué joven y qué ilusionada estaba, porque ese programa fue el primero que yo dirigí, que yo creé, fue mi primera construcción, y con lo cual ese es como mi bebé primero.

0: y lo adoro y siguen, además sigue en funcionamiento, sigue activo en Radio Barcelona y me hace mucha ilusión.
1: Imagina't si va fer una cosa important, que és crear un programa, un producte radiofònic que a dia d'avui segueix a l'antena, vol dir que allò va ser molt important. En fi, jo en aquells anys encara no havia descobert Glòria Serra, no l'havia escoltat a Ràdio Barcelona, al balcó, i la vaig descobrir allà pels anys 2000, quan va haver-hi una revolució als informatius de Telecinco amb l'arribada de Luis Fernández, que venia precisament de la cadena SER, que es va encarregar de fer una nova cadena amb uns nous informatius, amb Juan Pedro Valentín com a director d'informatius, i ella va ser l'encarregada de presentar cada matí l'informatiu matinal i després la tertúlia anomenada La Mirada Crítica. I jo he de dir-te, David, que en aquella època a mi m'agradaven molt els informatius de Telecinco en aquell moment. Eren quan es deia que eren els únics informatius d'Espanya que es podien veure.
2: Eren molt moderns per l'època, eh?
1: Molt moderns i, a més, amb un planter de presentadors molt, molt eclèctic i a la vegada molt, molt professional. L'Àngels Barceló a 2:45 de la tarda, després Juan Ramon Lucas a 8:45 de la nit, i al matí Glòria Serra amb La Mirada Crítica, no? Vull dir que era un planter de presentadors molt nou, molt joves, estem parlant de l'any 2000, vull dir que ja en fan uns quants, i a mi m'agradava molt Glòria Serra presentant La Mirada Crítica cada matí, perquè crec que dominava molt bé la tertúlia, era una tertúlia diferent a les que s'havien vist fins al moment. Ella tenia aquest to pausat, no? Que tu deies, aquesta veu dolça.
2: Sí, sí.
1: Presentava informatius amb rigor i amb seriositat, però amb aquesta dolçor de la seva veu. I jo recordo, i mira, l'altre dia vaig a comentar-li al meu pare, dic, te'n recordes quan estàvem enamorats de la Glòria Serra? La veiem els matins i al meu pare li encantava, i a mi també, a La Mirada Crítica, a Informativos Telecinco. Bé, allò era entre l'any 98 i el 2001, va treballar a Informativos Telecinco i després va tornar a Catalunya per presentar amb en Josep Cuní l'any 99 i l'any 2001 l'Aventura Quotidiana, un programa a TV3 que va compaginar també amb la participació després als matins a TV3 que també va presentar en Cuní. Va ser una dona que va estar unida durant uns anys a Josep Cuní, un altre home de ràdio.
2: Oh, meravellós, també.
1: Sí, un mestre de l'ofici i també en aquells anys, l'any 2001, es va posar al capdavant del debat Ciutat Oberta a BTV, a Barcelona Televisió, que es va convertir en un dels èxits d'audiència de la televisió local que veiem els barcelonins i barcelonines i que no veuen a la resta de Catalunya, però que és una televisió local molt, molt important i molt rellevant. Després d'això va tornar a la ràdio, per això et dic que és una dona molt de ràdio. Després de passar per BTV va estar a Com Ràdio, l'any 2003 va tornar allà per presentar La Segona República, un programa matinal, el programa matinal de la ràdio, i després va ser l'encarregada de substituir el malaurat Joan Barril, que vaja, ens va deixar i després ella va cobrir aquesta...
2: Bueno, crec que el Barril feia La República i llavors ella feia La Segona i després ja va acabar fent les dues parts. Sí, sí, sí.
1: Va tornar a la ràdio, va estar-hi un temps, aquesta telebrítica que avui tenim aquí, la Glòria Serra, i després d'això ella pensava que mai més la tele la tornaria a cridar, no? Perquè a més, diguéssim que estava passant un moment personal molt fotut, això ho he explicat en algunes entrevistes, estava en una forma física potser que no era atractiva per la televisió, havia engreixat molts quilos, ja no era aquella Glòria Serra dels informatius matinals de Telecinco, però de cop i volta els propietaris de allò que va ser la fàbrica de la tele, Òscar Cornejo i Adrián Madrid, la van trucar perquè li van dir, escolta, en farem un programa a les nits del dissabte a Telecinco, es dirà La Nòria, el presentarà en Jordi González, te'n recordaràs de La Nòria?
2: Home, per supuesto, La Nòria, sí.
3: Que me haya cansado y lo que quieras volver a hablar.
2: Ostres,
1: era un programa que el leitmotiv del programa era fer debat polític i a la vegada una mica d'acord amable. Hi havia debats de tota mena, polítics, també socials, hi havia divulgació, hi havia experts en certes matèries i també personatges, això, de la premsa al cor. I Glòria Serra.
4: Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Son de Cartagena. Vienen de Cartagena y se han reído mucho con el chiste de las palomitas, ¿verdad? Son las 22:28, no te lo han contado a ti el chiste de las palomitas.
5: No, pero lo puedes hacer ahora mismo.
4: No, no lo he contado yo. Gloria.

0: Buenas noches.
1: Buenas noches, Jordi. Buenas noches a todos. Una entrevista que nos va a sorprender, como también lo ha hecho la campaña contra el aborto que ha emprendido la Iglesia. La van a ver enseguida. Se trata, esta es concretamente, una valla publicitaria en la que se compara a un bebé con un lince, un animal que...
2: Ella era la narradora de la Nòria. Ella era la que feia, diguéssim, la part seriosa, no? I explica
3: com ha anat, alguna... com ha anat evolucionant, la veu, perquè sí, sí. Ara actualment ja hagués sigut... Cuéntame el chiste de las palomitas,
2: Estava tardant en
3: sortir el que que m'anava imaginant com ha anat l'evolució. El chiste de la palomita, què esconde detrás de... Vull dir, ja seria diferent.
2: Ara descobrirem plegats el perquè d'aquesta veu.
3: Molt bé.
2: No, Glòria Serra va decidir abandonar Telecinco perquè Antena 3 li va fer una oferta, li va dir, escolta'm, volem fer un programa a les tardes. Mm-hmm. Volem fer directe a les tardes. Mm-hmm. I t'encarregarem un programa que es dirà 3D, com Antena 3D.
3: Ai,
2: i el van a promocionar el programa de la seva col·lega en aquell moment, i ara també ho és, Susana Griso.
4: El próximo lunes estrena programa 3D.
1: A las 5:30 de la tarde vamos a empezar.
4: ¿Cómo van a ser las tardes de Antena 3?
1: Bueno, yo creo que van a ser unas tardes para que toda la familia se reúna para vernos juntos. Eso es un elemento muy, muy importante. Para que sigamos con el hilo de la actualidad, la coherencia un poco de todo lo que ocurre en Antena 3 durante el día, lo que hacéis aquí en Espejo, los informativos, el resto de programas. Es decir, que habrá entretenimiento, como entretenidas la ruleta, habrá información y actualidad, como hay en Espejo, sobre todo a primera hora, aunque ya remansada, porque por la tarde ya sabes que la información se, exacto, ya se va tranquilizando, nos vamos relajando todos un poquito. Y también habrá pues esa parte de extra plus, de bueno, pues un poquito de consejos, un poquito de lujo, un poquito de todo,
2: Un magazine de tarda que va presentar amb Roberto Leal i Pepa Gea, companya de la casa.
3: Dir, recordava de Pepa Gea, sí, sí.
2: Sí, sí. Després d'allò que no va acabar de funcionar, no. era l'època en la qual Antena 3, els nostres germans d'aquesta casa d'Antena 3, seguien intentant batallar pel lideratge. Telecinco era un tità, no?
3: Ja devia ser 2009-2010, por ahí, no?
2: Més sempre o menys. Del 2010, sí, sí,
3: sí, sí, sí,
2: 2010.
3: Sí, sí.
2: I després d'allò va compaginar la presentació d'aquest 3D que no acabava d'arrencar amb un programa que s'emetia a les nits cada 7 dies, i es deia 7 dies, 7 noches.
5: Cada dia se producen notícies tan impactantes que necessiten investigació en profunditat.
6: Los peligros de comprar comida en la calle.
3: Omar.
6: Y Miguel Carcaño ha contado dónde está el cuerpo de Marta del Castillo.
3: Omar.
6: 7 días, 7 noches. Detrás de la noticia estamos nosotros.
3: Aquí ya comenzaba a fer por,
2: Sí.
3: Aquí ya comenzaba a decir, detrás de la noticia estamos nosotros. Y aquí ya...
2: Precisamente he portado aquest fragment, aquest tall, perquè... crec que aquí és la gènesi de la Glòria Serra que avui coneixem.
3: Estic d'acord.
2: No només pel tema de la veu, sinó també pel format.
3: Sí,
2: no?
3: Sí.
2: Miguel Carcaño.
3: L'oscuro, sí, sí.
2: Això de Miguel Carcaño m'he quedat glaçat perquè he pensat... Era 2010, això. 2011, perdó.
3: Sí, sí.
2: Fa que parlem del cas Marta del Castillo.
3: Sí, sí, sí.
2: Des de 2000, no sé quin any comença, però
3: en
2: aquells moments ja era d'actualitat, en fi. Jo he pensat en aquells pares, aquesta nena que malauradament encara no l'han pogut trobar ni enterrar.
3: Mm-hmm.
2: En fi, anem al que ens interessa. La nostra celebrity d'avui, després d'això, després d'aquest programa 7 dies, 7 noches, es va quedar, això que abans es deia, el Grupo Antena 3, i ara es diu Grupo A3 Media. I es va quedar aquí, i ja el 2011 li van oferir un programa que es diria, i es diu encara, Equipo de Investigación.
3: Ahí está.
2: Un programa que naixíem amb vocació de fer reportatges en profunditat de tot allò que s'escaigués. De tipus de temes, no només temes socials, també alguns polítics, fins i tot econòmics, de corrupció, de tot. I era com un calaix de sastre on hi cabien moltes coses.
3: Uh-huh.
2: I això a la televisió a vegades no acaba de funcionar. Perquè hi ha gent que diu, mira, a mi si m'ofereixes un producte concret, jo decidiré si m'hi sumo o no.
3: Yeah.
2: Però si cada setmana és una cosa diferent...
3: Yeah. Uh-huh.
2: Clar, no sé, hi ha setmanes que m'hi sumaré, setmanes que no. I és veritat que els reportatges al principi n'hi havia alguns que funcionaven més bé, altres molt malament, però en general la tendència del programa era força negativa. Li explicava també en aquesta entrevista de celebració del 15 aniversari d'Equipo de Investigación, que se celebra aquests dies, a Carlos Alsina.
0: 15 años es una burrada, pero ya en televisión es un milagro.
7: Estamos preparando un tedeum y ir de rodillas hasta la Almudena.
1: Es verdad, es que es muy milagroso. Sí. Y Carlos, tú, incluso en radio ahora es difícil. Sí, sí.

0: 25, 30, els que vulgui, i que nosaltres ho puguem escoltar de la veu de Robert Calvo, que és inimitable, però de lo bo que és. Robert,
1: t'estimo moltíssim.
0: Una abraçada immensa i fins la propera setmana. Adéu-siau.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Martín, Cors 89, que com sempre és un plaer escoltar-lo. Jo seguiré amb l'esquena enganxant a la paret, si no t'importa, després de veure una mica cap on anava tot això. I ara anem amb d'altres històries per seguir-vos acompanyant fins a les 6. Dani, fins la propera setmana, que vagi bé.
1: Adéu.

0: Hola, sóc l'Andrea i us vinc a parlar de dones que han fet història.
1: En l'actualitat coneixem molts tipus de llenguatges de programació amb diferents característiques i sintaxi. Però qui hi ha darrere d'aquest invent tan recent?

Avui recordem Ada Lovelace, coneguda per crear el primer avantpassat del llenguatge informàtic. És a dir, per ser, tal com en diríem avui, la primera programadora informàtica. Lovelace era col·laboradora del matemàtic Charles Babbage, que va conèixer a través de la seva amiga en comú, la gran matemàtica i astrònoma Mary Somerville. Amb Babbage, Lovelace treballava en una proposta d'ordinador, la màquina analítica.

Tot i que Lovelace escrivia sobre un ordinador que mai no va arribar a construir-se, va adonar-se d'un factor crucial. En els seus escrits va demostrar que l'ordinador podia seguir una sèrie d'instruccions senzilles per realitzar càlculs complexos, és a dir, un programa. Fins i tot va especular que aquests programes podien funcionar amb altres coses a més dels nombres. Així, va crear unes targetes perforades que servien per escriure codis. La màquina analítica, deia Lovelace, tegeix patrons algebraics, tal com un telar mecànic tegeix flors i fulles. Lovelace va publicar les seves idees sota les inicials AAL perquè ningú sabés que es tractava d'una dona. I quan aquest fet es va fer públic, alguns no se la van prendre seriosament. Ara, un segle després, sabem que les seves aportacions són el primer exemple d'un programa d'ordinador. De fet, el primer llenguatge de programació porta el seu nom.

Així que a partir d'ara, si mai us heu de referir a la de Lovelace, ja no caldrà que parleu de la filla de Lord Byron, sinó d'una matemàtica que va contribuir amb esforç i dedicació a crear la tecnologia de la qual gaudim.

0: cau la tarda, la brúixola d'estiu. Onda Cero Catalunya.
1: Sintonia tropical, eh? Sintonia estiuenca, relaxada, i és veritat que aquest estiu està marcat perquè hi ha la brúixola d'estiu a Onda Cero Catalunya, però sobretot pels més futboleros està marcada per el Mundial. I clar, què passa a les setmanes després del Mundial?
2: A redacció estem una mica tristos perquè, a més, ha estat un Mundial que ens ha portat una alegria immensa.
1: Nosaltres estem tristos, però clar, ells en les tardes veuen un desert que no saben què fer, lluny d'ells, un que ho està passant molt malament, i per això li hem dit, va, vine a fer una secció a la brúixola d'estiu. És el Víctor Llucià, el nostre company d'esports. Com estàs, Víctor?
3: Què tal? Doncs sí, trist encara, eh? Sí, sí, ho estic veient, perquè és veritat que ja, dintre de poc, ja veus la lliga que comença, els amistosos de pretemporada, etc.
1: La pastanaga, no?
3: Però és que no té res a veure, és incomparable.
0: La brúixola d'estiu, amb Joan Valentín. Cardiovascular.